0: carte.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Sneaky. Papa sa te toca tu.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va prometre.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

passa, un moment perdut, intentant trobar-te, com aquest balcó, l'esperança estesa, o la llum del sol, com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost, a la carretera, un estiu enmig,

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: La pentina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: den Finn.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

I sona una cançó que ara em parla de tu. De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó. Sembla que faci un segle des d'aquella nit al Born.

Estos paras.

0: Oasis FM. Ahora Radio.
1: Natura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: sí. Aviam, un, dos, tres, i ara se'n pot.
1: Gràcies, Convergència! Això la missa! La terra és pla de penya!
2: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

tot és possible. Comenceu, si us plau, així. Que voler és voler i poder és poesia. A quants haureu fet mal aquí? Que l'univers ni escolta,

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Ahora venía el doble tempo, ¿sabes?

0: te gusta, te sallava. Punt i principi de viure sense tu.
1: Quan t'enfades, cada cop que perds el Mario Kart,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat en aquests moments, un accident a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, direcció Tarragona, provoca retencions en aquest punt. A banda, també una avaria a la C28 a Altaneu obliga a donar pas alternatiu i, finalment, unes obres a l'AP20 a Barcelona deixen un carril tallat i provoquen retencions en aquest punt. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 111 morts i 87 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que els 6 aeroports han suspès també temporalment les operacions per revisar-ne la seguretat. El govern espanyol, per ara, no té constància de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres, volíem dir. El ministre ha defensat que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar el retorn amb les famílies. I en aquest sentit, el govern espanyol reunirà aquest dijous els directors generals d'infància de totes les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La reunió servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència, que previsiblement es celebrarà l'última setmana d'agost i abordarà el repartiment dels menors migrants que hi ha a Ceuta. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el Pla Ter i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. Adif reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat, que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable, amb núvols en trànsit i alguns ruixats o tempestes a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: No sé què tens per on poses, tonto. No sé què tens per on tens, ben loco.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: contigo.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: La pentina fa una prena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
3: Rompelo, rompelo, trenca.
4: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

pas tinc cap anar i sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació i totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes l'actitud. No porta ni un mil·ligram de broma i creus que et puja molt.

0: Oasis es Faena. Obra radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.

que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: bolsos y cartera.
1: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta, ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et faig el cor la primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt.

carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang bruixeta. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

0: teatre. Vam passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no oblida.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 per dos accidents, un a l'altura de Santa Maria de Palautordera i un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, tots dos en sentit Tarragona. També hi ha retencions a la B20 a Barcelona per unes obres que obliguen a tallar un carril i finalment a la C33 a Montcada i Reixac la retirada d'un vehicle provoca retencions i manté també un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports han estat també suspenent, volíem dir temporalment, les seves operacions per revisar-ne també la seguretat de les infraestructures. El govern espanyol per ara no té constància de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, en Félix Bolaños, per tal d'abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar així el retorn amb les famílies. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. Ja dic, reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà també sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable, també amb núvols en trànsit i alguns ruixats que aniran acompanyats de tempesta a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: La seva manera de cantar, no només la veu, sinó també la manera com canta, la tonalitat, no? Aquesta cadència de les frases, tal com les deixa anar, delaten a Morrissey, el que hi va ser en el seu temps, el líder de la mítica banda britànica de Smiths, doncs després en solitari, després ja fa molt de temps, amb cançons i col·laboracions tan mítiques com el Let Me Kiss You, que va fer amb la filla de Nancy Sinatra, vaja, amb la filla de Frank Sinatra, entre moltes d'altres, eh? Doncs mira, corria l'any 2004, i ara que m'he fixo en la data, déu-n'hi-do, el temps que ha passat, i Morrissey treia un altre dels àlbums en solitari, dels darrers que ha tret, el 2004, ha plogut, però vaja, que és dels més recents, i ens treia aquest senzill, l'àlbum es deia You Are the Query, i el senzill que estem escoltant és First of the Gang to Die, i ara us explico el perquè de començar l'Obert per Vacances amb aquest tema. Doncs res, que avui parlem de colles de festa major, de colles d'amics, de colles de família també, de colles que us ajuntareu o no per anar a veure l'eclipsi, dic o no, perquè també hi ha qui prefereix veure aquesta demà a la nit, vaja, demà al vespre, de forma solitària, que també és una opció molt, molt xula, una mena d'auto-homenatge o més en petit comitè. Però avui la pregunta del dia és això sobre la vostra colla, ja sigui de festa major o amb qui heu triat anar a veure l'eclipsi. Justament aquesta cançó, First of the Gang to Die, ens explica, no està basada en fets reals en principi, sinó que bé, està composada, no és ficció, diguem-ho així, però Morrissey explica la història d'un tal Hector que representa que seria el líder d'una banda d'aquestes llatines violentes i que, doncs, explica tota la història de la banda, no? Pues, com ell va entrar a presó, com l'altre va morir, no? Per això el First of the Gang to Die, no? I això ja està. Simplement deia Morrissey que volia fer com una mena de clocada d'ull o, bé, de referència amb aquells fans llatins que sembla que doncs, tots tematitzats, no, com si formessin part d'un clan i d'una banda, l'anaven regularment a veure als concerts i volia que també se sentissin inclosos, explica ell, dintre de les seves lletres i les seves cançons i la seva música. Doncs vinga, avui amb els Smiths, però amb aquest trosset dels Smiths, que de fet és el Morrissey, hem començat el programa. Però ja sabeu que l'Obert per Vacances comença sempre també saludant a l'Aina Barbany de Cardedeu. Bé, aquests dies, perquè l'Aina està a punt de vacances, que avui ens va marxant tothom. Aina, bon dia.
1: Bon dia,
0: et quedes,
1: Núria.
0: Tu encara et quedes uns dies, no?
1: Encara em quedo jo. Sí. Fins divendres estaré aquí a tope.
0: Bueno, com si fossin molts dies. Aina, que... Fins divendres, sí, no. A mil. Ara, després, la.
1: Comença el compte enrere ja, realment, eh?
0: Sí. Ja sí. Estàs com més allà que aquí, no? Una mica?
1: Sí, però he de dir que quan acabi la feina i agafi vacances, seguiré estant connectada i enviaré àudios.
0: Doncs mira, t'he de dir que no ho has de fer, això. No ho has de fer. Te n'has d'anar de vacances. No ho has de fer.
1: Sí, tornaràs... però bueno, al final és com que es queda una part de mi aquí, no?
0: I... Sí, és que clar, si marxes poquet temps, tampoc acabes de marxar del tot. Això també
1: clar.
0: Passa, no?
1: Sí, però bueno, s'aprofitarà.
0: Qui marxa també és la Marina, si avui heu repassat el nostre Insta, no? Li he dit, Marina, home, almenys fes el sumari, ja que estaràs tota una setmana.
1: Home, i tant.
0: Sense dir res, que et vegin la cara. I així també aneu coneixent part de l'equip de l'Obert per Vacances.
1: És important, també.
0: Doncs la Marina, que se'ns en va de vacances, i no res, nosaltres que estem a les portes d'un dia molt especial, però anem a pams. Què preguntem avui, Aina?
1: Doncs mireu, avui se centrarà el tema en les colles de festa major o de cultura popular, ¿vale? Perquè al final les colles són una part molt important del teixit cultural dels municipis, no? I n'hi ha de tota mena, de colles de diables, de castellers, geganters, grallers, de molts tipus, i cadascuna té les seves tradicions, els seus rituals i aquella activitat que espera amb més ganes, no?, que arribi cada any. I per alguns la festa major comença quan arriba el primer acte de la colla, i per d'altres, per exemple, doncs, quan toca posar-se la samarreta i sortir al carrer. En tot cas, avui preguntem això, quina és la millor colla de festa major o de cultura popular per vosaltres? Inclús també ens podeu explicar què significa per vosaltres, perquè hi ha gent que ho viu molt intensament, molt. I també volem saber, doncs, a aquestes persones com ho viviu i que ens ho expliqueu, no? I també, com que ja s'acosta l'eclipsi, volem, doncs, també centrar una mica en això, és a dir, en el cas de Cardedeu, ahir us comentava, ens coincideix el pregó de la festa major amb l'eclipsi. Llavors, totes aquestes colles que esperen la festa major amb moltes ganes, però a la vegada hi ha l'eclipsi, com ho faran, no? Doncs també ens ho podeu explicar.
0: Molt bé, veurem samarretes, no? Jo m'imagino gent que anirà, no?, vetllada amb la samarreta. O sigui,
1: segur.
0: Combinant el que és ja la festa i l'eclipsi, una festa total.
1: Segur.
0: Molt bé. Doncs vinga, fins a les 11 teniu temps d'enviar missatges, però sí que és veritat que quan tenim més temps per recollir-los i donar-los sortides a les 10, per tant, aquesta primera hora
1: sí.
0: Ha de bullir la intensitat del WhatsApp i
1: d'Instagram.
0: Molt bé.
1: Així, estarem esperant.
0: Aina, moltes, moltes gràcies. Una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, és que avui és dimarts, és dia 11 d'agost, i estem a les portes d'un dia històric, home, no a nivell mundial, perquè d'eclipsis, i ho recordem, n'hi ha hagut, i n'hi ha moltíssims al llarg de la història, però sí que aquest té la particularitat de que fa, crec que 121 anys, us ho dic de memòria, si no són 121, són 125, doncs que no es veia d'aquesta manera, amb aquesta totalitat aquí a Catalunya. Per tant, no és un fenomen que sigui extraordinari pel cel, però sí per nosaltres. I ho és tant, que mira, com que ens ha pillat treballant, hem dit, calla, que la farem grossa, anem a fer un programa especial. Un programa especial que ja va començar més o menys ahir, que avui s'intensifica i que demà arribarà al seu zenit total. Què passarà avui a l'Obert per Vacances? Doncs mireu que sabrem ja, donarem informació d'aquella que diem de Ràdio Servei, perquè ens podem emocionar amb l'eclipsi, però també hem de tenir el cap fred, perquè l'eclipsi de demà, aquest fenomen, com qualsevol altra cosa especial que passa, representa i implica mobilitat, implica, doncs això, la mobilització de moltes persones. Sabrem quins dispositius de seguretat i de mobilitat han organitzat a Terres de l'Ebre i també a Lleida. Dos dels punts claus, arribada i tornada, no? I també punts claus pel que fa a espais on que hauran d'acollir molta més gent de la que és habitual i, per tant, risc d'incendi i tot això, sí? Terres de Lleida i Terres de l'Ebre, de fet, avui seran protagonistes i us donarem informació, si és que heu de veure l'eclipsi des d'allà, de com arribar-hi i a quines mesures de seguretat heu de tenir en compte. Us parlarem d'un projecte de salut molt interessant aplicat a l'eclipsi. Es diu Projecte Solaris. La convoca l'Hospital de la Vall d'Hebron i consisteix en que, si voleu, com a voluntaris, i només us heu de descarregar una aplicació, em sembla, o apuntar-vos a una web, us voldrien mesurar les constants vitals en el moment de l'eclipsi per saber quin efecte té sobre el cos humà, quin efecte té el moment en què la Lluna tapi el Sol. És molt fàcil participar-hi i d'això en vol sortir un estudi de recerca molt interessant. Atenció, perquè quan parlem del tema del dia o del reportatge del tema del dia, avui ens aportaran un tema molt curiós que té a veure amb això dels grups, de les bandes que dèiem abans, de les colles. Sabeu allò que passa quan anem en colla, de que si la colla fa alguna cosa nosaltres també ho hem de fer? I que si queden per fer, doncs, això, per anar a algun lloc, nosaltres també, ostres, encara que no ens vagi bé, ens hi hem d'apuntar? Doncs bé, això, com tota la vida últimament, té una etiqueta, es diu FOMO, que és una mica, vindria a ser la por a perdre's alguna cosa, i és aquest, no?, aquest impuls que fa que encara que no en tinguem massa ganes o que no es vingui de gust, doncs ho hem de fer, perquè si tothom ho fa, jo també hi he de ser. I una mica de FOMO en relació a no perdre's l'eclipsi, doncs també es podria explicar d'aquesta manera. Tenim FOMO, tenim JOMO, que seria el contrari totalment, que són les ganes de no seguir la corrent a ningú i anar a la teva bola. Doncs tot això ens explicarà en una mica en detall i el per què i d'on surt la paraula i tot plegat als companys de Ràdio Ciutat de Valls en un reportatge molt xulo. Estic fent un sumari una mica llarg, en soc conscient. Però bé, encara hi ha més coses, no us ho perdeu, perquè també, ni que no sigui un dels punts centrals o potser més evidents per veure l'eclipsi, al Maresme també serà zona on es podrà veure dintre de Barcelona, doncs el Maresme encara rascarà bona part d'aquesta totalitat d'eclipsi. En parlarem, doncs, amb el company Manel Ferrer, la connexió, com es viurà l'eclipsi a Premià i al Maresme en general. Però sí que un dels punts brutals en què ja han començat a fer activitats relacionades amb l'eclipsi és Prades. A les muntanyes de Prades hi ha una associació astronòmica, hi ha un observatori, hi ha molta gent que el té com a referència pel que fa al tema astronòmic, i cap allà se n'hi ha anat el nostre company Pep Sunyer, que a la mínima que pot tirar cap a la muntanya agafa la moto i se n'hi va. A Prades ja fa dies que estan de festival, l'estan muntant grossa amb actes festius, però molt, molt divulgatius sobre astronomia, i nosaltres, l'Obert per Vacances, hi hem volgut ser. Connectarem en directe amb Prades. I Encara tancarem, mira, sense acabar la sintonia de tan llarg que estem fent avui el sumari, encara tancarem amb un reportatge molt interessant i xulo que ens han preparat des de Ràdio Rubí parlant sobre com s'han reflectit els eclipsis al llarg de la història de la literatura. Sí, un guia una mica llarg, un sumari una mica llarg, per un programa que es preveu molt intens i que hem d'anar per feina ja. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Primera parada, Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat gironina ens comença parlant de que els consells comarcals, municipis i les entitats ecologistes i agràries demanen retirar el Pla Ter, una moratòria de projectes, també.
3: Sí, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb els consells comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, diversos ajuntaments i entitats ecologistes i agràries han reclamat retirar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya i també una moratòria de projectes. Una de les membres de la xarxa, Montserrat Cubaró, ha reivindicat una planificació ben feta que estigui aprovada i consensuada amb la ciutadania.
4: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania. Per tant, són dos elements bàsics. Començar a fer la feina ben feta i mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin a on no convé.
3: D'altra banda, Cubaró ha dit que les 12.143 al·legacions recollides pel govern no corresponen amb els seus registres. Ha assegurat que el nombre és altíssim i ha assenyalat que és el projecte normatiu que més n'ha rebut de la història de la Generalitat.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal. Mor un home de 83 anys de nacionalitat francesa, ofegat a la platja Nova de Roses.
3: Segons va informar Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir a 11:45 del matí, en el qual deia que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny, el dia de l'inici oficial de la campanya de bany.
0: Pau, si et sembla, deixem-ho de moment aquí. A propera connexió demà al matí. Tot a punt per l'eclipsi, Pau?
3: I tant, clar que sí. Fins demà.
0: Fins demà, Pau. Des de Girona FM, val a dir que Girona és un dels punts on possiblement, vaja, no arriba a la totalitat. L'eclipsi ho té més difícil pel que fa a la visió, però també ens podran aportar força contingut i informació de com ho viuran des d'allí o si marxaran de la ciutat o no. Cap a Terres Barcelonines, a Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, també un parell de notícies. Avui anem malament de temps.
5: Comencem... Vinga, va.
0: Vinga, comencem explicant que el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle, diu que la ciutat està molt poc videovigilada. Confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027.
5: Sí, actualment Barcelona en disposa d'unes 186, comptant les que ja hi ha a la plaça de Catalunya, 14, i al front marítim, 12. El tinent defensa que la videovigilància és un element de dissuasió de delictes i ha especificat els criteris que tindran en compte a l'hora de col·locar-les a l'espai públic.
6: La col·locació de les videocàmeres és un element bàsic de millora de la ciutat. I pensem en els espais on tenen que ser-hi, espais de gran concentració de persones, espais de concentració de l'activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats com a espais per l'activitat terrorista. Els tres elements, el terrorisme, la massificació i l'activitat delictiva.
5: Batlle també ha parlat d'altres elements de seguretat, com els detectors de metalls per trobar armes blanques, i considera que el cos de la Guàrdia Urbana ja en té suficients. També dona per fet que acabarà dotant el cos de pistoles elèctriques, tal com ja tenen els Mossos i altres policies locals.
0: I en clau ecologista us diem que un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de peixos, això al riu Ripoll, a Sabadell.
5: Sí, segons han detallat fons municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. A hores d'ara, l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament.
0: Mira, volia fer via, però és que la tercera notícia és molt xula.
5: Ja sé que t'agrada.
0: Tina, obre Vic... Vic, un espai mosaïtzat que mostra com eren els comerços de la ciutat als anys 60.
5: Sí, es tracta d'un museu privat impulsat per l'Isabel Cuixeres, que porta per nom Vic d'Ahí, Museu de Botigues Antigues, i que està ubicat al centre històric. Cuixeres va visitar fa uns quants anys les botigues Museu de Sales al Pallars Jussà i va pensar que allò podia funcionar a Vic. A partir d'ara va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. De moment, el museu fa visites en hores convingudes. L'objectiu d'Isabel Cuixeres és que el visitant s'endinsi en l'experiència que proposa, fent-ho recordar com es vivia als anys 60 els qui van formar part d'aquella època i donar-ho a conèixer aquells més joves que no ho van arribar a experimentar. És una altra manera de veure com ha evolucionat la nostra societat al llarg dels anys.
0: Tira Forès des de Cugat, moltíssimes gràcies, companya.
5: Gràcies, que vagi bé.
0: A tope per demà, vinga. De fet, això que ens explicava la Tina d'una, en aquest cas un museu, però sí que un poble museïtzat, com als anys 60, com antigament, això ja ho tenen. És un, algun poble de Lleida, no em feu dir el nom, recordo que era visitable en aquest sentit. Potser l'Arnau Vilà de Munt se'n recorda. Arnau, bon dia.
7: Et sona
0: això que dic o no?
7: Ara no et sabria dir
0: Tranqui.
7: Un nom en concret.
0: Busco internet.
7: Perfecte.
0: En tot cas, mira, comencem amb les notícies de les Terres de Ponent. Ens expliqueu que els ajuntaments de la Granja d'Escarp, de Serós i Almatret, al Segrià Sud, han acordat restringir des d'avui l'accés a peu i en vehicle a diverses zones sensibles. Tot plegat forma part d'aquest pla de protecció davant l'eclipsi solar de demà.
7: Sí, els municipis de la Granja d'Escarp i Serós es tancaran els accessos als Plans i a l'Alt de Montmaneu, mentre que el Matret també limitarà l'entrada a les zones forestals. La mesura vol evitar la massificació en espais amb elevat risc d'incendi, especialment amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa i davant la possibilitat que s'elevi al nivell 4. Els alcaldes dels municipis demanen que les persones que no tinguin reserva no es desplacin a aquestes zones. Els accessos es senyalitzaran i els visitants seran reconduïts cap als aparcaments habilitats, però sense bloquejar el pas a possibles vehicles d'emergència. Els agents rurals també reforcen el dispositiu amb 150 efectius coordinats amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF i els ajuntaments.
0: Per altra banda, us expliquem que la calor extrema d'aquests dies ja ha provocat 197 casos d'insolació i cops de calor, això només a la demarcació de Lleida, segons les dades del Departament de Salut.
7: La majoria d'aquests 197, en concret 141, s'han atès als centres d'atenció primària de les comarques del Pla de Lleida. El pitjor episodi es va registrar entre el 9 i el 13 de juliol amb 36 casos. També s'han atès 159 casos de deshidratació i una dotzena de persones han patit síncopes, és a dir, desmais provocats per la calor. I l'impacte més greu es troba amb la mortalitat. Segons el sistema Momo, 56 persones haurien mort a Lleida per causes atribuïdes a les altes temperatures durant les primeres 7 setmanes de l'estiu, de les quals 52 tenien més de 65 anys. Els metges recorden que una temperatura corporal per sobre dels 40 graus, confusió o pèrdua de consciència són signes d'alarma i requereixen actuar ràpidament.
0: Val la pena no baixar la guàrdia en aquest

0: És com un museu de veritat.
1: Magnífic.
0: una, com si entressis al túnel del temps. A Salàs. Molt bé. Arnau, moltíssimes gràcies. A punt també per demà.
1: També estem llestos aquí, sobretot en aquesta zona. Que vagi molt bé.
0: Igualment, ara parlem amb tu. Gràcies, Arnau. Ai, Marina Pérez Got, bon dia.
2: Bon dia.
0: A punt de les vacances, tu, Ja no et pregunto per l'eclipsi, tu, a punt de marxar. Com és que hi ha eclipsi i te'n vas?
2: Doncs mira, no sé, la vida.
0: Va coincidir així, no ho sabies, tu vas reservar i no ho sabies.
2: Exacte, no estava planejat, la veritat.
0: Vinga, que comencem justament parlant d'això i de com l'Ajuntament de Tarragona ja ho té tot a punt per l'eclipsi de demà. S'esperen aglomeracions de persones, però hi ha una consigna clara. Si ho podeu veure des de casa, no us desplaceu.
2: Doncs sí, queda't a casa, la consigna clara. La Marina Port Tàrraco serà el punt principal d'observació i on també s'han programat activitats prèvies i posteriors a l'eclipsi. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat que els preocupa que la mobilitat es tensioni especialment de cara a la tornada i és per això que demana molta paciència i prendre-s'ho amb molta calma.
3: Què fem a la Marina? Activitat cultural per anar tornant tranquil·lament a les nostres vivendes i habitatges habituals, perquè això ens pot passar, no? Que hi hagi saturació un cop finalitzi l'eclipsi, ja tothom vol tornar cap a casa, i aquest és un punt, doncs, que prenguem-nos un calme, també, o anem caminant, sí, clar, aquells que vagin caminant, no, tindran aquest avantatge, no? Però planifiquem també aquesta tornada d'una manera relaxada, esglaonada, perquè ens podem trobar amb algunes tensions al trànsit.
2: A Tarragona també hi haurà altres 5 punts diferents per veure l'eclipsi.
0: Notícies més enllà de l'eclipsi.
2: No, són relacionades amb l'eclipsi també. I és que Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies a motiu de l'eclipsi davant l'increment de desplaçaments que es preveuen cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona. I Renfe ha programat aquest tren que sortirà de Tortosa i arribarà a Barcelona més tard, un tren més tard del que normalment és. I també aquest dilluns a la nit s'ha donat el tret de sortida del Festival Jordi Savall, que impregnarà de música antiga el Camp de Tarragona fins diumenge. L'escenari principal és Aiguamúrcia, l'Alt Camp, però també es fa parada a Montblanc, Valls i Alcover, per tant, qui encara no hi hagi anat és a temps. I com sempre, parlem de festes. Núria,
0: vinga,
2: no puc marxar sense
0: Sant
2: parlar.
0: Sant Roc toca ara.
2: Exacte.
0: Sí.
2: Sant Roc, festes a Tarragona, del 13 al 16 d'agost, el Cos del Bou i la Baixada de la Pescateria, i s'omplirà de cultura popular, música i patrimoni. Hi ha diferents actes per tots els públics.
0: Que consti que Sant Roc no és només patrimoni de Tarragona, de fet, són de les festes més antigues i pertanyen a un barri, no és la festa major, però sí que Sant Roc és festa major en altres poblacions, i demà tenim una entrevista molt interessant en aquest sentit.
2: Sí, arriba la setmana que és festa major a tot Catalunya, pràcticament.
0: Marina, si no tornem a parlar, molt bones vacances.
2: Tornaré, sí.
0: En 3, 2, 1.
2: Vull dir, serà vist i no vist.
0: Desconnecta, però gràcies, Marina.
2: Fins ara.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs vinga, ara ens espera un bloc, en aquest primer tram de programa que parlem de l'eclipsi des del punt de vista d'informació de radioservei, com dèiem, de seguretat, de mobilitat, i és que ja sabeu que el fenomen de demà té l'excepcionalitat de que no es veia des de fa més d'un segle i es preveu una allau de visitants. Això ha obligat a les administracions, ajuntaments, cossos de seguretat a desplegar des de fa setmanes un operatiu conjunt que combina punts d'observació habilitats, però també restriccions de trànsit en alguns espais naturals, el tancament fins i tot total de l'accés. De moment, us expliquem com serà l'accessibilitat en aquests espais naturals, si s'hi podrà accedir, si no, i ho fem a través, almenys en Terres de l'Ebre, que és una dels llocs, de les zones que es preveu, doncs això, que té espais naturals molt importants i que es preveu molt, molt concorreguda, molt visitada demà. Ens ho expliquen en forma de reportatge la Tere Giner, un reportatge que ens arriba des de la Plana Ràdio.
1: La Generalitat ha declarat oficials tres emplaçaments del Parc Natural, el polígon industrial de l'Aldea, els Camps de la Carroba i l'entorn també dels aparcaments de la Torre a Camarles, però no són els únics punts habilitats en la zona del Parc Natural del Delta. Imma Juan és tècnica d'ús públic del mateix Parc Natural.
2: Sant Jaume d'Enveja està al pont Lo Passador, el que seria el passeig del riu Ebre, la finca del Violí i la platja de Mitjor. Aquí també hi haurà gent en personal que també repartiran, si convé, ulleres per si hi ha algú que no en porta, no? Després està la Ràpita, que evidentment la Ràpita del Trabucador és un dels llocs, i la Foradada, que...

0: trabucador, sabeu que hi ha aquells espais, no?, unes zones d'aparcament, i per tant, una vegada estiran plens, se tallarà l'accés, però hi ha una capacitat per a 650 vehicles. Després també a la foradada hi ha 500 persones, que també hi haurà capacitat per 500 persones. Això en quant a la ràpida.
1: Per accedir a aquesta zona s'ha previst un circuit de trànsit de sentit únic, baixada pel Poble Nou i pujada per la ràpida per evitar encreuaments. A Deltebre i a l'Ampolla també hi haurà zones habilitades, moltes amb reserva prèvia obligatòria per evitar la saturació. En un espai natural com el Delta també existeix la preocupació de les zones protegides. Aquest cop, però, la tècnica d'ús públic ens explicava que l'impacte sobre la fauna no serà tan preocupant com en d'altres èpoques de l'any.
0: Mira, de fet hem tingut sort que l'eclipse, si en lloc de ser el dia 12 d'agost fos el dia 12 de juliol, els impactes podien ser molt més importants. Per què? Perquè l'època de nidificació ha acabat precisament el dia 31 de juliol. Per tant, ja estem fora de l'època de nidificació i això molt relaxa una mica des del punt de vista de lo que seria l'impacte que podria provocar este eclipse en els espais naturals que estaven els ocells nidificant, no? Com ara la majoria de llocs ja s'ha aixecat la nidificació, ara el que tenim és que hi ha les zones naturals, evidentment s'han de respectar, no poden anar però no se poden anar només pels postos que sempre s'han anat habilitant, que són els camins, les pistes.
1: Recordem que pel litoral i les badies interiors, Capitania Marítima obligarà totes les embarcacions que vulguin apropar-s'hi a fer una inscripció prèvia. I el pont del Passador, a Deltebre, es convertirà també en el punt neuràlgic del desplegament mediàtic amb una retransmissió especial de la televisió pública. Ben diferent és l'estratègia a l'interior. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha decidit tancar l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra del Montsant durant tot el dia de l'eclipse. La mesura entra en vigor des de les 9 del vespre del dia 11 d'agost fins les 8 del matí del dia 13. Respon a dos factors: l'elevat risc d'incendi d'aquestes dates i el fet que l'horari de l'eclipsi s'acosta també a la franja nocturna. Joan Castor Gonell és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
2: D'alguna manera hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim ben bé dades segures de quin accés, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports. Per això se ve adequat poder d'alguna manera restringir-ho per la preocupació que genera això, no? Aquest risc d'incendi que existeix en aquesta època, i tampoc no tenim per què amagar l'afectació, no?, que pugui tindre no sabem quantificar-la, no?, per aquesta massificació de vehicles al parc natural, per l'afectació que pugui tindre a la flora i la fauna de la zona.
1: Al massís dels ports, els accessos de les tres comarques, Montsià, Terra Alta i Baix Ebre, quedaran tancats amb senyalització específica i es reforçarà la presència d'agents rurals, informadors ambientals i personal de la brigada del parc. Només s'hi podrà accedir si es té residència a l'interior del massís o una reserva feta en algun refugi o allotjament rural. De la tasca prevista per part dels agents rurals ens en parlava Javi Gilabert, cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre d'agents rurals.
3: I en concret la nostra feina serà aquesta, estar en aquells llocs que ja s'han determinat com a sensibles, ja sigui perquè poden ser llocs amb molta afluència de gent i que la gent no pugui, diguem, respectar les limitacions que hi ha en aquella zona i es pugui escampar per les vores, com podrien ser, per exemple, el Delta de l'Ebre, totes les zones que ja estan molt ben delimitades en cordes perquè la gent no hi passi dins, que són totes les zones dunars, totes les zones de vegetació. Pensem que encara que nosaltres ens puguin semblar plantes herbàcies, allí hi ha espècies vegetals dels limòniums amb un alt valor natural, que estan protegides i que s'ha de preservar. Doncs controlarem això. I després també, dins del Parc Natural dels Ports, controlarem, evidentment, que es compleixi la restricció d'accés. Recordem que hi ha aquesta limitació d'accés a partir de les 9 de la nit del dia abans, del dia 11, i que és vigent fins a les 8 del matí del dia 13. I també el que controlarem és aquells espais dins dels ports que puguin tindre una aglomeració de vehicles. Sí que és veritat que són espais on, diguem que són espais reduïts, per tant, per posar un exemple, el cim de Caro, a la que hi ha més de 20 vehicles, allò ja pot ser un caos. Llavors, clar, això ja ho hem d'evitar. Tots els veïns dels ports que sí que poden accedir, per exemple, a la seva casa, que està en la urbanització, doncs evidentment aquesta gent després no es poden desplaçar pel port en vehicle, podran moure's a peu, evidentment, però per exemple pujar car o no, i és una de les coses que estarem...
1: Entre punts d'observació saturats de gent al Delta i parcs naturals vigilats a l'interior, les Terres de l'Ebre es preparen per viure aquest 12 d'agost un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle. Administracions i experts coincideixen en un mateix missatge: informar-se abans de sortir de casa, reservar quan calgui i respectar, sobretot, les indicacions. Serà clau perquè la jornada es visqui, sobretot, amb seguretat.
4: Doncs ara ja coneixem les restriccions al Parc Natural dels Ports i altres espais naturals de les Terres de l'Ebre, gràcies a aquest reportatge molt extens i molt concís, també molt detallat, de la Tere Giner de la Plana Ràdio. Milers de vehicles i persones d'arreu es desplaçaran, com dèiem, a Terres de l'Ebre per observar aquest gran fenomen. La seguretat és clau, els dispositius ja estan preparats per rebre tothom. Volem saber, doncs, més en concret, com es preparen en diverses poblacions i des del punt de vista això de la seguretat a Terres de l'Ebre. En parlem, ampliem la informació en conversa amb el David Benito, el company de Ràdio Tortosa. David, bon dia.
5: Bon dia, Núria, bon dia.
4: Estàs amb persona autoritzada, no?
5: Sí, avui estem amb la Paula Navarro, que ella és directora territorial d'Interior i Seguretat Pública, doncs que ha estat una mica la protagonista d'aquest dispositiu a les Terres de l'Ebre, la que serà encarregat de coordinar d'alguna manera tot el que viurem aquí a les Terres de l'Ebre el pròxim 12 d'agost, demà, ja que queda molt poquet. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Ja ho deia, estem a un dia ja de l'eclipse i ja estem tots una mica molt nerviosos perquè això ja està aquí. Què espero que passi demà i, sobretot, quina afluència de gent preveieu que vinguin aquí a les Terres de l'Ebre?
6: Bé, demà esperem que vingui moltíssima gent. No només demà, sinó que ja esperem que a partir d'avui ja comenci a hi haure una arribada de gent, i de fet també hi ha gent que porta aquí ja alguns altres dies, no? Llavors el que esperem és que poguéssim viure i disfrutar del fenomen de la manera més pacífica i més tranquil·la possible.
5: Podríem dir que este eclipse suposarà que s'hagi creat un dispositiu de seguretat i mobilitat, potser podríem parlar del més important dels últims anys aquí al territori, no?
6: Sí, efectivament, així és. S'ha creat un dispositiu pensat per a una gran afluència de gent, perquè hi haguen molts de moviments. Ens preocupa molt el punt de vista de la mobilitat, que pensem que és l'aspecte clau, i efectivament el dispositiu va acord a tot això, i sí, com tu dius, seria un dels més importants dels darrers anys aquí a Terres de l'Ebre.
5: Sí que s'ha preparat a les Terres de l'Ebre un dels punts de recomanació, 8 punts en concret de recomanació per part de la Generalitat, però sabem que la gent també és lliure i es mourà una mica per tot el territori. Quines són les zones del territori que es preveu una major concentració de persones?
6: Sí, jo crec que la complexitat del dispositiu que hem creat precisament és este, no? No tenim un grup de gent ubicats en un lloc en concret, sinó que hi haurà bastanta dispersió pel territori. Els ajuntaments han fet una gran tasca per a organitzar diversos esdeveniments que es duran a terme durant tot el dia de l'eclipse, i inclús un cop finalitzat l'eclipse també, i per tant preveiem això, que hi hagi molta dispersió. Per tant, el tema de la mobilitat ens preocupa molt i estem molt, molt atents a poder resoldre immediatament totes les incidències que vagin hi havent.
5: Suposo que us preocupa especialment l'efecte crida, sobretot al Delta de l'Ebre, al Parc Natural, perquè sí. A més hem vist amb aquest reportatge que és un dels llocs que es preveu més gent.
6: Sí, nosaltres on preveiem que hi hagi més gent és al Delta de l'Ebre, ja per una qüestió física, no?, de l'espai, pensem que és un lloc idíl·lic per a poder-ho veure. Tot i això, sí que és veritat que des de la Generalitat s'ha fet un treball que venim fent des de fa molt de temps, i per això hem acabat determinant 8 punts d'observació d'aquest eclipse que reuneixen totes les característiques també tècniques i físiques per a poder-lo veure amb seguretat. Però sí que és cert que el Delta de l'Ebre és un dels espais on se preveu que hi hagi major afluència de gent.
5: Durant ja les pròximes hores, perquè este dispositiu començarà segurament a les pròximes hores, tindran un paper molt important justament Mossos d'Esquadra, però també els bombers, Protecció Civil, agents rurals, les policies locals dels diferents municipis i tots els serveis sanitaris. Com se coordina tot això?
6: Bueno, tot això se coordinarà a través del que és el centre d'emergències, que estirà ubicat al 112 de Reus, el SECOR, i allí tindrem totes les sales operatives de tots els cossos i forces de seguretat i emergències, i estiran molt atents a qualsevol incident que pugui passar. Per tant, la coordinació se farà des d'allí, i després, pues, a nivell territorial, ja fa molt de temps que venim treballant en els diferents dispositius i hem fet també les nostres reunions de coordinació per a saber este dia, pues, com ens hem de coordinar, com hem d'actuar i com hem de ser capaços de respondre el més ràpid possible a qualsevol incident incident.
5: Per tant, el 112 continuarà sent el canal principal d'atenció ciutadana en cas d'emergència, no?
6: Sí, evidentment. El 112, que estarà ubicat a Reus. Nosaltres, de fet, este dia hem previst un reforç entre un 10 i un 15% de personal al 112 per a poder atendre pues, qualsevol incident i qualsevol emergència que pugui haver.
5: Com rebrà la població informació d'última hora de si hi ha canvis d'accés o restriccions o si hi ha alguna incidència important? No sé, m'imagino si tindrà protagonista les alertes, per exemple, en cas d'emergència.
6: Evidentment, les alertes és una eina que, com tots sabem, s'ha convertit en un mecanisme essencial per a poder informar a la població en moments de que hi hagi alguna emergència i, per tant, en el cas de que això passés, que esperem que no, doncs les alertes seria un dels mecanismes. A partir d'aquí, pues, qualsevol informació relativa a les activitats dels municipis, a restriccions, pues, bueno, la premsa, les xarxes socials, les pàgines web que s'han habilitat, també a través de la Generalitat, és a dir, intentarem o intentem donar el màxim d'informació possible.
5: I no sé si també en tanta concentració en determinats punts preocupa una possible saturació de la xarxa de telefonia mòbil.
6: Bueno, lo de la xarxa de telefonia mòbil, ja sabem que, per exemple, el que ens podria preocupar és la trucada al 112, no? La trucada d'emergències. Llavors, nosaltres cal explicar que el sistema del 112 no funciona a la pròpia cobertura del telèfon mòbil, sinó que agafa cobertura de qualsevol de les antenes que hi haguin a prop de qualsevol de les companyies, no? Llavors, en principi, no ens hauria de preocupar aquesta trucada al 112. Lo cert és que passen alguns moments de l'any, no?, que intentem trucar tots a la vegada per a informar d'alguna cosa i llavors sí que és veritat que a vegades pot hi haure alguna petita incidència, però el que més ens podria preocupar és la comunicació d'una incidència, d'una emergència, i per tant, en principi, això està cobert.
5: I en tot cas, la gent ha d'estar tranquil·la perquè també entre els cossos de seguretat i els mateixos alcaldes de pobles petits tenen dispositius que van més enllà de tot això, no?
6: Correcte, correcte. De fet, el que han fet ha sigut repartir a molts dels ajuntaments el que són les emissores rescat i, per tant, aquestes emissores no només les tindrà la policia local o els Mossos d'Esquadra o tots els cossos i forces de seguretat, sinó que inclús alguns voluntaris també disposaran d'aquestes emissores per a este dia per a poder-se comunicar de manera immediata, ja no només entre ells, sinó també en el cas de que sigui necessari pues, amb el SECAT o inclús amb el SECOR.
5: Quins són els principals escenaris de risc que heu estat treballant i que preveieu o que podrien passar més enllà de l'aglomeració de trànsit?
6: Jo crec que el que més ens ha preocupat és l'aglomeració. Al final, el tema de la mobilitat és un tema que ens ha de preocupar. Ja sabem com tenim les carreteres. La P7 serà bueno, la via principal d'arribada i també de tornada de la major part de la gent que ens vingui a visitar i, per tant, nosaltres hem centrat molts esforços en el tema de la mobilitat. A partir d'aquí, amb els agents rurals, ja fa un any que s'ha estat treballant amb els 8 punts d'observació que finalment s'han acabat designant i s'han valorat diferents riscos, com poden ser el risc d'incendi, el risc d'inundació, l'estar en espais naturals protegits i tot això, doncs, bueno, ja fa molt de temps que s'ha treballat i jo crec que aquests riscos ja els hem salvat.
5: Per això, d'alguna manera, és tan important, no?, atendre aquests 8 punts que s'ha recomanat perquè són els llocs que s'ha previst on puc haver-hi menys perill, no?
6: Sí, aquests 8 punts són llocs que s'ha fet una avaluació de riscos, podríem dir, i sí, efectivament per això s'han designat aquests punts perquè entenem que són els llocs on menys perill hi ha i els llocs on efectivament el fenomen se veurà sense obstacles i sense cap complicació. No obstant això, sí que és veritat que altres llocs que han designat els ajuntaments doncs també mos han pareixut o mos semblen òptims i evidentment inclús moltes vegades, no, des de casa se podrà visualitzar, per tant.
5: Després també el que sí que sabem és que ho hem sabut de fa pocs minuts o poques hores, de fet des d'ahir, que el president Illa ha escollit les Terres de l'Ebre per veure l'eclipsi i en concret ho farà des de l'Observatori de Roquetes, que també tindrà un protagonisme especial, no?
6: Sí, efectivament, bueno, mos visitarà el president Illa. Jo crec que les Terres de l'Ebre són el punt central per a poder visualitzar aquest fenomen i que millor, no?, que l'Observatori per a poder anar a veure aquest eclipsi.
7: De fet, nois, intervinc ja gairebé per tancar l'entrevista, sí, que ens hem quedat sense temps. El tenim aquesta tarda aquí a Tarragona, el president Illa, que vindrà a fer com l'acte de compte enrere.
6: Sí.
7: Aquí a Tarragona pitjarà el botó que ja vam utilitzar pel compte enrere del gran de part del Tour. Doncs tornarem a fer el compte enrere de les 24 hores per l'eclipsi. I això, no sé si dormirà mig camí ja. Si aprofitant que ve a Tarragona, ja tirarà cap avall.
5: No, perquè demà al matí ens consta que ha d'estar a Reus, també.
7: Ah, mira.
5: El 112 anirà molta, en aquest
7: molta
5: punt.
7: Molta Ragonil veiem aquests dies. Molt, sí. Molt de per aquí. Molt bé. No, jo hem de deixar aquí.
5: Moltes bueno. Gràcies, Núria.
6: Gràcies.
7: A vosaltres per tota aquesta informació que us expliquem amb un somriure, perquè estem contents de que estigui tot ben preparat i tot ben pensat per demà, al final, a gaudir, però que al darrere de tots els que gaudirem hi ha tota una afanyada de planificació i d'execució. N'ha parlat el nostre company, el David Benito, amb la Paula Navarro, directora territorial d'Interior i Seguretat Pública a les Terres de l'Ebre, del dispositiu de seguretat pel que fa a l'eclipsi de demà. Paula Navarro, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
7: I David Benito, company de Ràdio Tortosa, moltes gràcies. Demà més, eh?
5: Gràcies, ens escoltem demà.
7: Ens escoltem
5: vinga.
7: Molt.
5: Adéu, adéu.
8: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
7: Però sí, l'eclipsi serà un fenomen de mobilització que atraurà milers de persones cap a les Terres de l'Ebre. Tampoc es quedarà curta una altra zona, que és a les Terres de Ponent, Lleida, la plana de Lleida i tot plegat, ple d'espais naturals que també necessiten ser protegits amb aquest esdeveniment, amb aquesta crida massiva que viuran. I hem de saber també com es preparen a nivell de protecció civil a les Terres de Lleida. De fet, el nostre company Arnau Vilà, de Munt, ha parlat amb la Núria Gil, la delegada del govern de Lleida.
9: A les comarques de Ponent, especialment al sud de la demarcació de Lleida, hi haurà alguns dels punts amb millor visibilitat, però també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I per això hem parlat amb la Núria Gil, que és la delegada del govern a Lleida, per a que ens faci una actualització de la situació global en matèria de protecció civil.
10: La millor visibilitat la tindrem des de Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i és on hem fixat aquest dispositiu més ampliat per poder coordinar, perquè es desplaçaran molts vehicles.
9: La mobilitat és, per tant, una de les principals preocupacions. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu específic per absorbir els desplaçaments i evitar que l'arribada simultània de vehicles als punts d'observació acabi generant problemes de circulació.
10: Des del Servei Català de Trànsit, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, doncs, ha preparat i planificat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments a aquest dia. I també per tal de garantir la seguretat viària Ponent, també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En el cas de Lleida, les vies més afectades seran la C25, la 2, la Nacional 240 i la P2.
9: No es plantegen d'entrada grans restriccions de circulació. La idea és precisament que el dispositiu permeti mantenir la fluïdesa i gestionar els moments de més afluència.
10: Precisament es fa aquest dispositiu perquè hi hagi fluïdesa dels vehicles als llocs amb major visibilitat.
9: Però el moviment de persones no es limitarà a les carreteres. Molts dels punts des d'on es podrà seguir l'eclipsi són espais oberts, zones rurals i entorns naturals. I aquí el dispositiu de protecció civil incorpora una altra variable, garantir que aquesta afluència de persones no dificulti la resposta davant d'una eventual emergència. La recomanació és planificar amb antelació el lloc d'observació i informar-se sobre els accessos i les possibles restriccions. I una vegada allà, estacionar només els espais habilitats. Els camins i les pistes han de quedar lliures per permetre el pas de vehicles d'emergència. També cal extremar les precaucions en el medi natural, especialment en un període d'alt risc d'incendi. No fer foc és la primera i la més bàsica de les premisses, però a banda, no s'ha de llençar burilles i evitar qualsevol activitat que pugui originar una ignició. Però la prevenció no comença el mateix dia de l'eclipsi. També passa per preparar els punts d'observació i coordinar les activitats que s'hi faran. De fet, l'administració ha plantejat l'eclipsi com una oportunitat per portar la divulgació científica a tot el territori.
10: Dins del marc del Pla Interdepartamental de Catalunya Mira el Cel, que hem endegat des del govern, doncs el que volem és promoure la participació ciutadana, també la divulgació científica arreu del territori, amb aquest motiu de l'eclipsi, no? I ja s'havia començat durant el curs escolar que ara ha finalitzat. S'han fet diverses accions, un ventall d'activitats pedagògiques per a l'alumnat als centres educatius de Catalunya, i també hem posat en marxa la iniciativa Eclipsi per a tothom lleure. Aquest està dedicat als infants i joves, que bueno, és una manera d'apropar la divulgació científica al lleure, a través de tallers pedagògics, a través de pràctiques i observació segura de l'eclipsi als casals d'estiu i a les colònies.
9: I precisament aquesta observació segura és un dels altres grans missatges del dispositiu. No serveixen les ulleres de sol convencionals ni qualsevol sistema casolà. Per mirar directament al sol durant l'eclipsi, cal utilitzar ulleres específicament homologades i filtres solars certificats.
10: És important, sobretot, que quedi clar que cal fer servir ulleres homologades o filtres solars certificats. Evitar ulleres de sol convencionals, algú havia comentat radiografies, càmeres de fotos, prismàtics... No, no, poca broma, eh? Vull dir, això, CDs, fins i tot.
9: Aquest és un dels punts en què Protecció Civil s'hi ha centrat més específicament i per facilitar que la protecció arribi al màxim de persones possible, s'ha preparat una distribució específica d'ulleres als punts d'observació.
10: Hem garantit, no, que aquesta observació segura es pugui portar a terme, doncs el Departament de Recerca i Universitats ha coordinat la distribució de 150.000 ulleres homologades als punts d'observació segura.
9: I mentre els serveis d'emergència es preparen el dispositiu per una jornada amb molta mobilitat, l'administració també vol aprofitar l'interès que genera el fenomen per acostar la ciència a la ciutadania.
10: Estem en un moment molt, molt important, no? Crec jo que més enllà del magnífic espectacle astronòmic que és l'eclipsi, i que representa una gran oportunitat científica, també a nivell educatiu i social, és una manera d'apropar la ciència, no, al conjunt de la ciutadania. I, bueno, tenim aquesta oportunitat i també que podem aprofitar-ho, no, per compartir-ho amb els infants i els joves i així a veure si despertem l'expectació i la curiositat i d'aquí surten noves vocacions científiques que tant necessitem.
9: L'eclipse serà, doncs, una cita astronòmica, però també un important episodi de mobilitat i d'ocupació de l'espai públic i natural que posarà a prova la gestió del territori.
7: Doncs així també es gestionarà l'eclipsi a Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per aquest extens reportatge a l'Arnau Vilà d'Emuna Ràdio. Nosaltres seguim endavant parlant de l'eclipsi des d'altres punts de vista. Sabíeu que també es pot utilitzar la cita de demà per qüestions de salut? Us parlem del projecte Solaris, un projecte que té a veure amb la salut i que desenvolupa la Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Es tracta de participar i saber com ens afectarà a nivell individual, quina resposta fisiològica donem a la ciutadania amb un fenomen com el de demà. Jo no us explico més perquè qui té tota la informació i el convidat que ens ho pot explicar és l'Ivan Conde, el company del Prat Ràdio. Ivan, bon dia.
11: Molt bon dia.
7: T'apuntaràs tu o què? Perquè es pot apuntar tothom,
11: És una de les coses que hem de preguntar a la doctora Maria Jesús Cruz, la cap del grup d'investigació de pneumologia de la Vall d'Hebron Institut de Recerca. Molt bon dia, Maria.
12: Hola, què tal? Molt bon dia.
11: Aquesta era una de les primeres preguntes. L'estudi, podem dir que el recolliment de dades ha començat ja, no?
12: Ha començat ja, això no vol dir que la gent no es pugui apuntar encara, perquè encara hi som a temps, l'eclipsi és demà a la tarda-nit, però sí, ha començat ja, hem començat ja a recollir dades de les persones que voluntàriament han accedit a participar en aquest estudi.
11: Com funciona exactament? La gent s'hi pot apuntar a l'aplicació i funciona mitjançant els rellotges intel·ligents, no?
12: Exacte, qualsevol persona que tingui un rellotge intel·ligent pot entrar a la pàgina web, que està també, per exemple, dintre de la pàgina de Catalunya Mira el Cel. Hi ha uns codis QR i descarregant el codi QR automàticament es dona consentiment per connectar el telèfon a una aplicació. És absolutament anònim. I el que farem serà que aquests dies, durant l'eclipsi i un parell de dies després, recollirem dades fisiològiques que recullen aquests rellotges, com per exemple la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. Mm-hmm. I el que volem és saber si durant el moment de l'eclipsi, com que estarem emocionats, perquè serà un esdeveniment que no hem vist mai, doncs si la nostra freqüència cardíaca, la nostra freqüència respiratòria i altres paràmetres fisiològics, com els d'aquests rellotges també recullen, doncs poden tenir algun efecte en el nostre cos.
11: Teniu hipòtesis o previsions de precisament quina és aquesta resposta, si afecta a la majoria de persones que veuen l'eclipsi?
12: Sí, aquesta és una molt bona pregunta. La nostra hipòtesi és que com que estarem emocionats, doncs la nostra freqüència cardíaca i la nostra freqüència respiratòria segurament augmentarà. A més, és un esdeveniment que viurem segurament en família o amb amics, no?, que és una mica de festa, i la nostra hipòtesi és aquesta, que no estarem igual en el moment de l'eclipsi, que probablement el dia abans o el dia després, que estarem a casa o estarem més descansats i no estarem tan emocionats.
11: Pot variar molt la resposta, segons edat, gènere o qualsevol altre aspecte?
12: Bueno, l'estudi és absolutament anònim, però sí que hem recollit edat i sexe de les persones que vulguin participar, i nosaltres pensem que sí, que segurament segons l'edat, segons el sexe. Després també tenim un camp voluntari que la gent pot contestar si vol, que és des d'on viuran l'eclipsi. I això també pensem que pot tenir repercussions, no? Si és un lloc, una zona on l'eclipsi és total o si és parcial. I tot això, el que estem molt contents és que hem tingut una molt bona resposta. Ja portem més de 2.000 persones que s'han adherit a aquest estudi. I bueno, segurament el poder de les dades, no? Quan més gent tinguem, més possibilitats tindrem de tenir uns resultats més macos, no? Perquè, clar, l'estadística sempre, si tenim molta gent participant, segurament podrem treure uns resultats molt, molt, molt més interessants. O sigui que jo animaria la gent que encara hi són a temps d'apuntar-se i d'aportar a bon terme aquest estudi, que nosaltres pensem que l'important d'aquest estudi és que la societat participa. Són tots els que podem participar i aportar dades per fer aquest estudi.
11: Quines aplicacions pot tenir aquest estudi? Per què ens pot servir en un futur?
12: Bueno, és un estudi una mica pioner, perquè no s'havia fet mai això. Nosaltres el que considerem més important és que estarem molt contents si la societat veu que pot participar a la ciència, que la ciència no és una cosa estranya i llunyana, sinó que tothom pot participar i pot fer ciència. Això per nosaltres ja és un resultat molt important. I després també, bueno, seria per nosaltres molt important si realment veiem que hi ha una resposta diferent quan estem emocionats veient un eclipsi que quan no estem en aquesta situació, no? Per això nosaltres també seria molt important. I dic que és un estudi pioner perquè, bueno, abans no hi havia aquests dispositius i no era possible agafar tantes dades d'una manera relativament fàcil, i ara en aquests moments la tecnologia ens permet, pues, fer aquests estudis.
11: Per tant, consideres que és una cosa que ens podem anar acostumant a veure, no? Aquest perfil d'estudis on tothom hi pot participar i on gairebé, com qui diu, com deies, no? Si no fa aquest aspecte de més voluntari, gairebé no ha ni d'esforçar-se, no?, per participar.
12: Absolutament. De fet, nosaltres el que volíem és que la gent no hagi de fer res, que la gent estigui gaudint de l'eclipsi i només portant-la al rellotge ja està aportant dades. Això per nosaltres era molt important, no? Perquè no volíem que la gent estigués pendent de fer l'estudi. I això és una cosa, pues, que resulta relativament fàcil, i evidentment la ciència està avançant molt en aquest sentit, en el sentit del camp de les dades, no? I està canviant molt, i bueno, és una cosa que jo penso que és molt positiva.
11: Uh-huh. Llavors, el que comentàvem, a l'hora de veure l'eclipsi, fins a quin punt hem d'estar tranquils o tranquil·les segons la resposta fisiològica que tenim? Si ens alterem, si tenim una mica més de pulsacions de l'habitual, això entra dins d'un escenari normal?
12: Sí, absolutament, que no, forma part de les nostres emocions, de la nostra vida, no? Això segurament no patim moltes vegades a la nostra vida, d'una manera a vegades positiva i a vegades negativa, no? O sigui que nosaltres el que hem de fer és gaudir d'aquest moment, i després les dades ja ens diran, ja ens parlaran.
11: Uh-huh. I si em permet la darrera pregunta, la doctora Cruz, sí, com viurà l'eclipsi?
12: Bueno, jo estic a Calafell, de vacances, i estic molt emocionada perquè no he vist mai un eclipsi total, i segurament el viuré demà a la tarda des de la platja. Espero que també estigui molt emocionada. De moment ja ho estic, eh?
7: A Calafell han muntat, mira, ja que diu que està a Calafell, entre altres qüestions, han muntat diverses opcions, sí, per veure-ho des del mar, fins i tot, per poder, doncs, sí, endinsar-se una miqueta al mar. Això està,
12: sí,
7: xulo.
12: Sí. Sí, ho he vist.
7: Molt bé. No sé, com a de raríssima pregunta i molt ràpida, si s'ha fet mai un estudi d'aquest tipus amb algun fenomen així semblant?
12: No, amb persones no. Sí que s'han fet estudis amb animals, però els animals tenen una cosa diferent de nosaltres. És que, clar, els animals no saben que hi ha un eclipsi, no? Per la qual això és una sorpresa per ells, i hi ha alguns animals que es posen nerviosos, altres que se'n van a dormir, però amb humans no s'havia fet mai.
7: Doncs moltíssimes gràcies a la Maria Jesús Cruz, cap del grup d'investigació de pneumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, doctora Cruz.
12: Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
7: Adéu, bon dia. I també al company Ivan Conde, del Prat Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, company.
11: Igualment, molt bon dia.
7: Una abraçada. Vinga, va, en escassos segons ja arribarem gaire minuts, eh? Arribarem gairebé a les 10 del matí. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Més eclipsi a la tornada.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
17: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
15: Salut Activa.
18: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
19: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor, y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor, y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescar. Si són signes més graves, debemos de buscar ajuda mèdica immediata.
15: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa.
20: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 en sentit Tarragona, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, i també a Vilafranca del Penedès, per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha afectacions a l'A2, a Sant Vicenç dels Horts, i a l'AP23, a Molins de Rei, per vehicles al voral. A banda, les obres a l'AP20 a Barcelona també continuen provocant retencions amb un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost, també per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí també s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol no té constància per ara de que hi hagi víctimes espanyoles. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. La Generalitat el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, amb conferències científiques i el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència i també del risc d'incendi. El CAT-112 també reforçarà més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmenten incrementin entre un 10 i un 15% i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius de Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats. Salut recorda que caldrà utilitzar ulleres homologades excepte durant la fase de totalitat. Precisament, les autoritats de consum han ordenat retirar 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars greus. Pel que fa a la mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Tortosa a Barcelona i Trànsit recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 beines i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en dos punts del municipi, un a la plaça de l'Amistat i l'altre al carrer del riu Túria, i no hi ha hagut ferits ni detencions, tot i que els agents van identificar una persona que portava una navalla. El cas se suma a 3 tirotejos més registrats els darrers dies a Barcelona i també en municipis de l'entorn. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Històries del dia a dia, històries de colles, de famílies, fins i tot de festa major, que és la situació en què es troben moltes poblacions de Catalunya i que estan a punt de començar. Si no s'hi troben, ja estan a les portes. D'això va avui la pregunta del dia de les colles de festa major. Seríem capaços de trobar la millor colla de festa major popular de Catalunya? Home, així en un pim-pam, en un programa d'un dia i una crida a la participació d'una hora, no. Però potser de cara a l'Obert per vacances de l'any vinent ens ho plantegem i ho fem una miqueta més extens. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia de nou, què tal?
0: Bon dia. Doncs bé, sabent, a veure si ja tenim una primera prospecció, no?, d'aquell orgull de colla que tenen moltes persones a Catalunya.
1: Sí, seria complicat, com bé comentes, en un sol dia a determinar la millor colla de Catalunya, eh? Però bueno, anem a veure què n'opina la gent. De moment tenim a la Pilar, que a través d'Instagram ens ha dit Charango, que no sé si és alguna colla en concreta del seu poble. A mi no em sona,
0: bé,
1: però
0: igual
1: estaria
0: bé. Igual ha confós la colla amb el grup, però bé.
1: Potser sí.
0: O no?
1: O sigui, ho ha posat amics. Des d'aquí li demanem, si ens està escoltant, que si ens ho pot especificar una mica més i així ho podem explicar.
0: Molt bé.
1: També tenim via Instagram el David, que ens ha dit la Patufa de Llinars.
0: Ui,
1: que
0: es tracta... La Patufa de Llinars, què deu ser, sí, això? A vegades pel nom de la colla pots destriar a quin,
1: sí,
0: tipus de colla és, però a vegades no.
1: No, digues, digues. De fet, és bastant complicat, jo no ho hagués dit, però bueno, potser sí que té sentit, que és la colla gegantera del municipi.
0: Clar, es deu en Patufa, no?
1: Sí, la Patufa, els gegants. Sí,
0: molt
1: és
0: bé.
1: Graciós, no? Però
0: sí.
1: Però sí, ens ha dit això. I a més, el David també ens ha fet arribar via WhatsApp una nota de veu explicant-nos per què creu ell que les colles són importants en el municipi, no? Pel teixit cultural del municipi. Escoltem-lo.
2: Doncs les colles de cultura popular de tots els pobles al final són la millor forma de fer teixit associatiu i la millor forma de que el poble tingui una identitat cultural, perquè a cada poble la cultura popular és diferent i per tant són la identitat tradicional i molt històrica de tots els pobles.
1: Clar,
0: doncs mira, que sapigueu que la Patufa de Llinars és una dragoneta d'aigua super cookie, una drac femenina supermona, perquè a vegades es veu que la van remodelar una miqueta perquè no fes por, perquè fos encara més bonica. És una monada, jo crec que ha de fer les delícies,
1: sí,
0: de les criatures, eh?
1: Sí,
0: la Patufa,
1: sí,
0: de Llinars, m'encanta. Mira, me l'apunto al bestiari. Ah, que és mona.
1: És molt mona, sí. Se la veu molt, molt
0: bona
1: coquet,
0: persona,
1: no,
0: bona dragona.
1: Ara?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Me l'apunto, m'agrada, com a fons de pantalla. Què
1: Això.
0: Més?
1: També tenim a l'Àgata de Granollers, que ens diu el següent.
3: Per mi la millor colla de cultura popular de la comarca, sense cap mena de dubte, són els Xics de Granollers, perquè
1: hi
3: he trobat un espai on no només he après què són els castells, sinó també he pogut veure en primera persona el poder que té la unió de totes les forces, no?, amb un mateix objectiu, i que cada persona pot sumar i pot aportar la seva, i tot això es veu durant molts dies de l'any, però sobretot també a la Festa Major de Granollers, on és un dels dies més especials per la colla.
0: Home,
1: és
0: que clar, colles n'hi ha de molts tipus, però clar, les colles castelleres en són unes quantes.
1: I tant, i
0: sí,
1: tant.
0: Sí, sí.
1: I és això, al final és un grup que amb qui tu passes bé, amb qui comparteixes molts moments, moltes experiències,
0: rialles, nervis... I pateixes,
1: rialles,
0: que això
1: nervis.
0: També això uneix, el fet de patir,
1: sí,
0: no?
1: Pateixes, sí, i això uneix bastant.
0: Doncs sí, els Xics de Granollers, clar que sí, serveixi com d'exemple per totes les colles castelleres que tenim a Catalunya, que són un bon feix.
1: I tant. Tenim un últim àudio,
0: sí,
1: abans, a veure si ens envien més per al final del programa, que és del Sergi, que també es trasllada a Granollers,
0: ah,
1: i es tracta dels Diables, en aquest cas.
0: Toma ja.
4: La millor colla de cultura popular és clarament Diables de Granollers, sense cap tipus de dubte.
1: Clarament.
4: Porto més de 10 anys a la colla i puc dir de primera mà que aquesta barreja de foc, cultura, gent, estar en contacte amb aquest món és una cosa extraordinària que no canviaria per res del món, i bueno, és una experiència preciosa que recomano a tots els oients provar alguna vegada a la vida.
0: Clar, després si vas a mirar com passa les colles de Diables o les de Castells, són colles que tenen un puntet friqui, o sigui que apuntar-se segons quina colla és més fàcil. Si tu t'apuntes a una colla de Diables o de Castells, ja és com que vas a lo que t'ha d'agradar.
1: Sí, totalment. És això, t'ha d'agradar molt, és molt vocacional al final. Tu t'hi posaries en el foc,
0: Núria? No, però mira, ara que... No. Ui, jo quan fem les retransmissions de la Festa Major aquí, que hi ha un munt d'elements del seguici que porten foc, i estic jo allà amb el micro, bueno, m'amago darrere la gent, no sé on posar-me, me fa molt de respecte. El que passa que ara que et deia això, també et dic una altra cosa, després parles amb gent i també hi ha les persones, moltes, que et diuen, jo no m'ho hagués pensat mai, me vaig apuntar perquè tinc un amic o perquè ma filla, no sé què, i al final estan encantades i s'han quedat. Vull dir que mira, tot és provar-ho a la vida.
1: Totalment d'acord, sí.
0: Tu què, tu estàs amb alguna colla, Aina, que es pugui explicar?
1: Jo vaig entrar en una colla i
0: de cop
1: va venir, no va venir la pandèmia i es va parar tot.
0: Ostres.
1: I va ser com una senyal de no, la vida no et dona per tant, així que no, millor que no. Però m'agradaria molt, la veritat.
0: Però de què? No ho saps, o sí?
1: No tinc ni idea. Suposo que ja ho veuria, depèn del moment de la vida en què estigués, una o l'altra. Però sí que m'agradaria, sí.
0: Vinga, molt bé. Tenim alguna impressió més, alguna recomanació de colla més, o ho deixem per després?
1: Ho deixem per després. Vinga. De moment no hem rebut res, així que seguim amb els missatges oberts perquè ens ho enviïn.
0: Parlem de colles de Festa Major, així en general. En concret, és el que us demanàvem avui, el tema del dia. Aina Barbany, Cardedeu, moltes gràcies.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Però nosaltres ens ho hem fet venir bé per trobar un reportatge que creiem que era molt interessant fer-lo. Ja tardàvem en fer-lo. Per tots aquells que us agrada estar al cas de les noves paraules que surten, especialment les que diuen els adolescents, n'hi ha una que està en boca de tothom. FOMO. Què és això? Ras i curt, són sigles en anglès, que ve a dir que tenim com a fòbia, com a por a perdre'ns allò que... a un esdeveniment en què hi participa tothom. Situacions molt típiques del dia a dia, especialment pels adolescents, quan fas coses, quan la colla fa alguna activitat, no? I t'ho diuen, i tu no tens temps, i no et ve massa de gust, ni tan sols et ve massa bé a fer aquesta activitat, però dius, és que hi he d'anar, ho he de fer, perquè és que si no em perdré una experiència col·lectiva. Jo crec que una mica és el que ens està passant amb el tema de l'eclipsi, no? Que es crea com una necessitat social de no perdre-t'ho, perquè si no, clar, has deixat passar aquell moment. Doncs en això consisteix el FOMO, també hi ha l'alternativa, que és el contrari, de fet, el JOMO, que és l'alegria de deixar passar les coses i tu viure a la teva bola. Jo us explico el que sé, però qui té la informació de veritat és el nostre company Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls, que ens ha preparat aquest reportatge xulo.
5: Veure o no veure l'eclipsi solar. El fenomen natural que ens regala l'univers aquest 12 d'agost és un esdeveniment que molts veurem un cop a la vida. No tothom té l'oportunitat de viatjar ni veure un fet natural d'aquestes característiques que passaran d'altres llocs, però aquesta és l'única oportunitat que podrem veure a la casa nostra. I si me'l perdo? I si no veure'l em genera angoixa perquè uns el veuen i jo no? Aquest principi se'l coneix popularment amb el concepte anglès FOMO, Fear of Missing Out, o el que és el mateix, por a perdre'ns alguna cosa important. Aquest fet pot produir-se, per exemple, en perdre'ns l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost. I podré ser-hi, vull veure'l parcialment o necessito desplaçar-me expressament per veure l'eclipsi total. Alguns estudiosos i experts relacionen el FOMO amb un tipus d'ansietat social en què persones senten la necessitat constant de saber què fan els altres i comparar-se constantment amb altres persones que viuen experiències més importants que la d'un mateix. Aquesta sensació ens ha acompanyat al llarg de la història a través de converses de boca a orella, però que, sens dubte, les xarxes socials han amplificat aquest fenomen. La hiperritualització constant de veure i viure en directe la vida dels altres ens ha fet agreujar aquest sentiment. Viatges idíl·lics, felicitat en simples fotografies, reunions socials, casaments de pel·lícula, famílies o relacions idíl·liques, tot estímul ens fa qüestionar si estem vivint la mida que ens mereixem. Però quines són les causes i senyals més comunes del FOMO? Ens ho explica el psicòleg Pep Roig.
6: Està directament relacionat amb les xarxes socials. Les causes són la incapacitat de poder absorbir tota la informació que nosaltres rebem a les xarxes socials.
5: En resum, les causes i senyals més comuns del FOMO són la revisió compulsiva dels estímuls a través dels dispositius mòbils, acceptar tota mena de sortides o propostes per por a no estar sol i no tenir ganes de fer-ho, o tenir una sensació d'insatisfacció constant amb un mateix pensant que les altres persones gaudeixen d'una vida millor. Però això com afecta a la nostra salut mental? De quina manera podem arribar a interpretar la comparació constant amb una vida d'aparador? Pep Roig, psicòleg, ens ho explica.
6: El que hem de fer per pal·liar aquesta necessitat o gestionar-la de la millor manera possible, bé, avui en dia És un problema, és un problema, i hem d'entendre que no és una tasca fàcil, especialment en el món de dels adolescents, però també els adults tenim aquesta necessitat, no? Per tant, primer de tot és prendre consciència de que les persones tenim un problema. Qualsevol problema, des del punt de vista de la psicologia, el primer pas és sempre prendre consciència que existeix un problema. Llavors, un cop les persones sabem que tenim aquesta necessitat constant de validar informació, tindre el mòbil al costat, s'ha de generar un procés de deshabituació.
5: Però hi ha una altra manera d'entendre aquesta por a quedar-se fora, una que precisament reivindica el contrari, el plaer de perdre'ns coses. Aquest concepte es coneix com a JOMO, també de l'anglès Joy of Missing Out. Reivindica precisament això, la capacitat de no haver de ser a tot arreu, de no haver de viure-ho tot i de no comparar-nos constantment la nostra experiència amb la dels altres. Quines són les causes del JOMO?
6: Aquest cas és quasi bé com una cultura que està associada, no, a l'slow food, al quilòmetre zero, doncs a una vida molt més tranquil·la. Recordo fa uns dies que estava mirant una notícia d'un poble que un acte de la festa major era un dia sense mòbils, no? Hi havia tot un conjunt d'activitats, hi havia xerrades, hi havia jocs, hi havia activitats intergeneracionals i havies deixat el mòbil a l'entrada. Per tant, aquest JOMO seria, doncs, aquesta antítesi, perquè molta gent es troba que no comença a estar incòmoda dins el món de les xarxes socials. Per tant, en aquest cas, seria, si ho posem en el món de l'eclipsi, seria anar a disfrutar de l'eclipsi sense la necessitat d'estar fent fotos, d'estar a fer-ho en família, fer-ho en comunitat, fer una activitat, un sopar, tot sigui, doncs, del gaudí.
5: Potser per això l'eclipsi és un bon exemple de com prendre'ns un fenomen que segurament ens marca una sensació, que ens acompanya dia a dia i que s'amplifica a través de les xarxes socials. Hi haurà gent que el veurà perfectament, d'altres que només el veuran en una part, i alguns senzillament se'l perdran per circumstàncies alienes, causes personals, laborals o d'una altra índole. La conclusió és que podem extreure de tot plegat és que potser no passa res. Potser està bé la manera que escollis la forma de veure l'eclipsi o de veure i viure les coses, perquè no podem ser a tot arreu, no podem viure-ho tot. Potser el veritable repte no és deixar de perdre'ns coses, és deixar de patir perquè ens les perdem.
0: Doncs una boníssima conclusió. Clar que sí, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Clar que sí. Doncs ens quedem amb això. Ara ja sabem una miqueta més què és el FOMO i què és el JOMO, com ho podem explicar psicològicament, i sobretot ens quedem amb aquest darrer apunt de l'Eric, que l'important és no patir, en general. Vinga, seguim endavant i ara establim una connexió en directe que ens du cap a Premià.

0: Disculpeu que parlo molt a poc perquè estic assimilant, eh? A cada connexió que fem estic assimilant una miqueta el contingut, perquè és que tenim tantíssima informació i tants punts de connexió i tant d'eclipsi a la nostra vida des d'ahir, i més que tindrem que això doncs va una miqueta a ralentir. El meu cap va ralentir, eh? La resta de companys no, que estan prou desperts. Mireu, el que volem fer en aquesta connexió de l'Onés i què fa, que normalment ens porta cap a Premià, amb Premià Mèdia, amb el Manel Ferrer, doncs avui canviem de veu portant. Avui saludarem la Gemma Palet, també des de Premià, perquè volem que ens expliqui com es viurà l'eclipsi a Premià, però també al Maresme. Va, que la saludem ja de bon matí. Gemma Palet, visibilitat, no visibilitat, com ho teniu aquí al Maresme? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, ara en parlarem amb l'expert que ens acompanya, l'astrònom Ramon Navas, però ja us puc avançar que des del Maresme la cobertura prevista superarà el 99,5% del disc solar, una xifra molt elevada. De fet, serà superior a la d'altres punts de Catalunya, com ara l'Alt Empordà o la frontera amb França, on la cobertura rondarà el 95%. Ramon Navas, benvingut.
2: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
2: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipsi del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser, no, costa de creure. És una experiència espectacular.
1: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
2: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això de que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu no es veu negra nit, i a la que es tapa aquell últim 1%, que això triga segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació, és molt espectacular.
1: I aquesta foscor completa, total, quan dura? Uns segons?
2: No, dura, bueno, depenent del marge, de com més cap a Astúries dura més, és un eclipse que en aquest cas no dura massa, dura sobre el minut, comptem. Poder minut i mig cap a Astúries, i cap a on acaba a Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible. Mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè a més a la retina no hi ha cèl·lules nervioses, i estem mirant el sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint. Han de ser homologades i que posi que tinguin a l'ISO. Gairebé el 99% del que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hagi totalitat que s'apaga, i els donaré compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà, el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el resta ens les tornem a posar.
1: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat.
2: Sí.
1: Parla'ns del percentatge de visibilitat.
2: Sí. A veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix. Estarà 4 o 5 graus, 4 graus, em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó.
1: Vale.
2: Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin. Perquè, clar, quan el sol està baix, tampoc és la claror que tenim ara. Però, home, amb el sol sobre l'horitzó és ple dia. Sí que veurem que la llum baixa, però, clar, al no tapar-se per complet, no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
1: Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la
2: ubicacions
1: zona...
2: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va, així, grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona... És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
1: Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de quedar...
2: Disfrutem de lo que hi hagi aquí. És difícil explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, clar, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
1: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
2: Total, la diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que...

0: als nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar a les escoles és perquè els nens puguin disfrutar d'algo inèdit.
1: Sí.
0: Aquest eclipse ens ha de servir a practicar, perquè el eclipse bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipse sí que és al migdia, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
1: Totalment.
0: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar a Alemanya i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres. Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mou el mateix dia de l'eclipse. El dia abans, a poder ser.
1: No, uns dies abans.
0: Sí. Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat. Vaig veure que molt justet i vaig dir, va, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras em va costar un parell d'hores. Perquè estava tot col·lapsat.
1: Fins ara hem parlat d'aquest eclipse més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? Pel que és més a tema energies, hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell individual.
0: Jo, com he comentat abans, sóc molt escèptic des del punt... Jo sóc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència. Em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat els ocells i molts animals diuen no, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
1: Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar aquest eclipsi?
0: Em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Llavors, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o alguna cosa així, que entres allà i surt dibuixant les ombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet ha de ser, perquè estarà 4 graus.
1: Hi ha alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
0: Hem de tenir a l'oest absolutament despejat, destapat. I clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà al mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe, no la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més...
1: Hi ha més,
0: si
1: s'elegeix
0: bé el lloc, hi ha més... Estarem a més... Tindrem el sol més alt.
1: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
0: A l'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol. No vull dir mentida. Però és solament a Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després, el següent any, n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
1: Anular.
0: No serà total.
1: Anular va ser el que vam viure
0: anular
1: fa molts
0: anys?
1: Anular
0: va ser el que vam viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipse anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total. La idea aquesta que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí algú tingués un interruptor, li donés a l'interruptor i es fes de nit.
1: Clar.
0: No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre.
1: Clar.
0: És allò que no estàs mirant al cel i te n'adones. En canvi, un eclipse del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
1: Clar.
0: És, de tots els espectacles, jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipse de sol, no hi ha res d'espectacular.
1: Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
0: Sí.
1: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
0: De res.
1: Doncs ja ho veieu, Núria, al Maresme, i concretament aquí a Premià de Mar, ja està tot a punt per viure aquest fenomen astronòmic tan excepcional. Així que, si encara no sabeu des d'on observar-lo, les platges del Maresme o qualsevol punt elevat de la comarca poden ser una molt bona opció, sempre, això sí, amb les proteccions adequades.

0: Moltíssimes gràcies, Gemma Palet, per fer-nos entendre que també aquí al Maresme, potser no tan fàcilment com per aquí més cap al sud, però que també tenim eclipsi i visible. El Ramon, sens dubte, no se'l perdrà, ja veiem que és un friqui dels eclipsis. I mira, a mi em fa un por entre nosaltres, em fa por una altra cosa, no sé si ho voleu comentar, que és que tenim tanta expectació, no?, de cada ser tan especial. Ara escoltarà el Ramon, que deies que no he viscut mai res així, que al final, per esperar-ne tant, a veure si al final ens quedarem decebuts. Allò de me l'imaginava més gran, que deien en aquella sèrie, no? Esperem que no. Va, que qui l'està fent molt, molt grossa, deixem a premiar ara sí, deixem el Maresme, són els companys del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Cap allà marxem.
1: Obert per vacances.
0: En cada Obert per vacances es fem un fart de viatjar d'una punta a l'altra de Catalunya, gràcies a les emissores que col·laboren, que participen i que ens fan entendre les realitats que hi ha en aquest petit país que tenim. Doncs bé, ara, com deia, marxem del Maresme i anem cap a Prades, i físicament hi anem, perquè qui ha viatjat des de Tarragona cap a Prades no està molt lluny, però bé, és muntanya amunt. És un home de Tarragona Ràdio a qui li encanta la muntanya. Pep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia, Núria, què tal? Bon dia a tothom.
0: Al Pep li va faltar temps quan vam dir fan un festival d'astronomia a Prades per l'eclipsi, i el Pep va dir res de fer-ho per telèfon, jo me n'hi vaig. Hi ha ambient aquí de festival astronòmic, perquè és que ja fa dies que va i dura tot el dia, és un festival realment.
2: És un gran festival i hi ha un gran ambient, eh? Mira, només et diré que si no arribo pujant no hagués vist el Tutel Poltrona, que ara mateix està fent una de les conferències.
0: I el Tutel Poltrona, mateix, parlant d'eclipsis.
2: Sí, parlant, wow. Bueno, no sé, suposo que sí, però mira, ara ho desvetllarem. Hi ha molt d'ambient, hi ha molta gent entrant i sortint aquí a la plaça dels Arbres, on hi ha la seu del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, i també molta expectació mediàtica, perquè hem vist alguns mitjans internacionals per aquí entrevistant a l'Aleix Roig, el responsable del Parc Astronòmic, i molt d'ambient, eh? Per això ja va arrencar ahir i encara continua fins quan no fes l'eclipsi.
0: I molts mitjans, ens comentaven els reorganitzadors internacionals també, eh?
2: Sí, mira, no fa gaire d'acabar de fer una entrevista amb ell, amb l'Aleix, que el saludem ja. Aleix Roig, què tal? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia i benvinguts a Prades.
2: Un plaer acompanyar-vos. A més, fa fresquet aquí dalt, eh? Que sí, això creix, eh?
3: Jo encara vaig amb maniga llarga.
0: Uau,
2: escolta, t'han entrevistat d'un mitjà internacional, no fa gaire, no?
3: Sí, mitjans del centre d'Europa. De fet, aquest era una televisió d'Alemanya, que ja fa més d'un mes que es van acreditar, i de fet, ara d'aquí unes hores ve també una premsa de Xina, que és un mitjà que ho faran en anglès, i bé, tenim gent d'arreu del món. Realment s'està ja veient que aquest esdeveniment és d'impacte mundial, i demà ho veurem encara més.
2: Qui hi ha allà dins ara mateix?
3: Allà tenim el Jaume Mateu, del CIRCRIC, que aquest dia tenen instal·lada la carpa a Prades, i és un dels ponents del més de 100 activitats que tenim previstes i que estem portant a terme aquests dies. Ahir vam tancar la nit amb el concert de la Mariona Escoda, per exemple, i aquest vespre tenim la Judith Nederman.
2: He vist també alguna companya astrofotògrafa per aquí, no? Molt reconegut. També teniu gent experta en la matèria, no?, que estan com vosaltres per aquí, no?
3: Sí, de fet, ahir vam rebre ja Bright Falls, que és un dels referents mundials de l'astrofotografia. Ens va oferir, doncs, unes xerrades, tallers, també la Noemí León, i, de fet, vam acabar el dia, doncs, amb les conferències del Miquel Sureda, astrofísic, divulgador, fent diversos espectacles del gran eclipsi, i al final també estem rebent observatoris d'arreu de Catalunya. Vam tenir els companys de l'Observatori de Pujalt, en breu venen els companys del Banyà, també del Centre Astronòmic del Solsonès. Tenim gent d'arreu de Catalunya que se'n sumaran aquests dies per fer divulgació, i sobretot els observatoris de fora de la totalitat, doncs hem tingut aquesta germanor també de compartir sessions doncs en aquestes jornades prèvies. Després, el dia 12, demà tothom a lloc, tothom preparat per viure l'eclipsi.
2: Digue'ns algun consell, tu que has mirat molt al cel. Per cert, Núria, parlem amb persona que va descobrir una nebulosa, eh?
0: Va descobrir una nebulosa?
2: Sí, no fa compte d'això.
0: I quin nom li va
3: posar?
0: Mira,
3: li vaig posar el nom del meu avi, Roig Ju, Prades Sky, Jaume Roig, que em va aficionar a l'astronomia als anys 80, i bé, va ser un moment molt únic i molt especial per mi, perquè l'avi ens va deixar fa molts anys, però el seu nom perdura, doncs, entre les estrelles.
2: Què ens recomanes per demà? Tu, que no sé si n'has vist algun d'eclipsi, suposo que sí. De total n'has vist algun?
3: De total no n'he vist cap, de parcials n'hem vist diversos, i la recomanació sobretot és fer el desplaçament amb antelació, a poder ser avui. Demà desaconsellem completament desplaçar-se, per tant, desplaçament amb anticipació. Per això el festival l'hem muntat en 4 dies, perquè la gent ja ens hagi arribat. Però aquelles persones que vulguin veure la totalitat hauran de dirigir-se al sud de Catalunya, fer un seguretat, planificar, portar-nos aigua, mesures de protecció pel sol, i ja quan arribi el moment de la totalitat, en un espai controlat, amb accés, doncs, que tingui certa en vigilància de l'afluència, no anem per lliure. L'entorn natural ara mateix està en una situació difícil pel tema del risc d'incendis, per tant, recomanem tenir molt de cura i molt de respecte en aquest sentit. Doncs en el moment que ens apropem cap a la totalitat, que serà exactament a 8:45, hem de tenir les ulleres a mà. No podem observar en cap cas sense unes ulleres d'eclipsi homologades. Hem vist aquests dies que hi ha hagut aquestes notícies, que hi ha hagut algunes ulleres que han estat doncs, retirades del mercat. Per tant, ulleres d'eclipsi homologades, no mirar ni amb les ulleres durant molta estona, si portéssim ulleres graduades sempre per sobre les ulleres d'eclipsi, i en el moment exacte de la totalitat, si estem aquí a la província de Tarragona, ens podrem treure les ulleres durant aquell, al voltant d'un minut, depèn de la ubicació, per viure, si tot va bé, una de les millors tardes de les nostres vides.
2: Mira, Núria, i els ocells deixaran de piular, els ocells callen, els animals ho noten, no? Baixa la temperatura. Aquí no treu més perquè està en un entorn natural. Per tant, això que passa amb un eclipsi total es nota més aquí, entenc jo, enmig de la natura.
3: Aquí, sens dubte, és espectacular, perquè estàs envoltat de natura, els sons són uns altres, al final tenim un cel fosc certificat i protegit per llei a nivell... Tenim una llei catalana doncs, que és pionera en aquest sentit. I això vol dir que en plena pluja d'estels podria ser que un estel fugaç, una llàgrima de Sant Llorenç es veiés donant l'eclipsi. Aquesta és la imatge que busca tothom a nivell mundial. Clar. I que si coincideix, podria coincidir, no ho sabem, seria històrica.
2: Se m'ha posat la pell de gallina.
0: Ostres! Mira.
2: Literalment, Núria.
3: Dono fe, l'acabo de tocar, té la pell de gallina.
2: Imagina't aquest moment,
0: Serà brutal. Heu emocionat un home com Pep Sunyer, això és molt, Escolta, aquí passen, les muntanyes de Prades són mítiques pel que fa a l'observació del cel, no? De fet, teniu el parc astronòmic aquí, vull dir que sí que hi ha llocs habilitats que això de mirar el cel no ho tenen tan regularment, però és que justament vosaltres ho teniu tot preparat.
3: Sí, al final crec que hem fet una molt bona feina amb l'Ajuntament de Prades, que com a municipi referent de l'astroturisme al sud d'Europa ha anat planificant en coordinació amb les autoritats, amb la Generalitat de Catalunya, doncs poder fer doncs, aquesta arribada gradual, habilitar aparcaments a banda, inclús del que és el propi aparcament del festival, hi ha aparcaments municipals, i el que diem, si algú volgués venir a Prades i no ho té planificat, no té reservat l'aparcament, desaconsellem pujar. Això no només a Prades, diria, tots els municipis de les muntanyes de Prades, del Montsant, si no tenim la visita planificada, organitzada i sabem on aparcarem, des d'on veurem l'eclipsi i ja estem registrats, desaconsellem anar en aquests municipis petits perquè la nostra capacitat de càrrega és limitada i sempre dic, l'eclipsi passarà però el territori quedarà i l'hem de tenir en bon estat i ben cuidat.
2: Aleix, ja fa dies que teniu entrades exaurides del festival. No sé si hi ha alguna part del festival que sigui oberta al públic perquè estigui per aquí?
3: Sí, de fet, les entrades les vam exaurir ja farà 15 dies perquè sempre hem dit, nosaltres som el festival anti-FOMO. O sigui, tota aquesta gent que entenc, molt respectable, que a l'últim moment diuen, ostres, vull viure l'eclipsi. Doncs justament no és ben bé el perfil que nosaltres tenim aquí al festival, que és al revés, és gent que s'ha planificat durant mesos i setmanes amb anticipació. I per tant, doncs bé, estem contents de que hem pogut fer aquesta arribada gradual també dels visitants i esperem viure una gran experiència amb ells.
2: Ja ho han explicat molt, que és molt especial, perquè això feia més d'un segle que no passava, no? I triarà encara, no en mourem cap altre, almenys aquí nosaltres de total, no? És això, no? És a dir, és un moment, i aquí hi ha gent que ho viurà de forma molt intensa, no?
3: Sí, a banda de que és un esdeveniment únic en gairebé 3 segles, que els avis no l'han viscut i que els nets no el viuran, la gent que ha vist el total, hem tingut aquests dies la col·laboració amb el Josep Massalles, hem fet diverses xerrades amb especialistes que n'hem vist molts i diuen que és un dels espectacles més intensos que podem viure a la natura. Clar, això quan t'ho diu una persona que ha vist centenars d'aurores boreals, que ha viatjat per tot el món, que ha trepitjat tots els continents, inclús l'Antàrtida, ho tenim molt en compte, aquesta opinió. Per tant, no és només que sigui un esdeveniment històric, únic, sinó que és de les coses més intenses que podem viure a la natura. En aquest sentit, també un altre missatge, i potser podria semblar contradictori, la gent que per qualsevol motiu no pugui o no vulgui desplaçar-se a la zona de la totalitat, temes de salut, temes familiars, també podrem viure una parcialitat molt alta. Per tant, veurem que es fa fosc, el que sí que, evidentment, en aquell moment no ens podrem treure les ulleres d'eclipsi, tot el que és al nord del país. Aquí sí que les ulleres d'eclipsi les haurem de portar durant tota l'estona. I els mitjans també ens compartireu de ben segur què s'està vivint a les zones de totalitat. Aquelles persones que sí que s'han pogut planificar, doncs només ens quedarà gaudir de l'espectacle de demà.
2: Ens deia ahir un astrofotògraf com tu, iranià, que el tenim per Tarragona, que l'eclipsi total de posta de sol és molt interessant per la fotografia. Per pos que fa elements emblemàtics, enxampar-los de fons, o de fons o de primer pla, i l'eclipsi de fons, si hi ha sort.
3: Sí, sempre hem dit que aquest eclipsi ens ha tocat el primer i força difícil, perquè anirà a prop de l'horitzó, i això és una dificultat afegida, perquè els punts d'observació es limiten molt més. La Generalitat de Catalunya, amb eclipsicatalunya.cat, ha publicat les zones d'ombra i veiem que a la zona de totalitat de Tarragona tenim un percentatge important del territori cobert per ombres de muntanyes. Però, per contra, des de les zones des d'on es pugui observar doncs, aquesta totalitat, tindrem un skyline, un horitzó amb les muntanyes, en el nostre cas de Prades, amb el sol eclipsat, que serà una imatge històrica i única. Dit això, i torno ara a donar un altre missatge, no recomanem fer imatges de l'eclipsi ni agafar el mòbil. És els 48 segons des de Prades més importants que viurem. En aquell moment, jo fins i tot com a astrofotògraf, em plantejo deixar-ho tot automatitzat i donar la mà a la meva parella, la Georgina, amb qui viurem l'eclipsi sols i junts.
0: És un molt bon consell. Escolta, darrera pregunta, Aleix. Què passarà l'endemà de l'eclipsi? Continua la vida. El Parc Astronòmic de Prades entenem que sí, però clar, què hem d'esperar l'endemà?
3: Evidentment, l'endemà depèn de quina derivada ho mirem. A nivell de mobilitat veurem que la gent gradualment torna al seu territori i sempre torno a reforçar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori quedarà. Esperem que haurem deixat un missatge molt positiu a totes les persones que ens han visitat, que han pogut viure una experiència única durant 4 dies en aquest festival de Prades i que vulguin tornar a Catalunya en un futur, si ens han visitat de qualsevol punt del món, i que, sobretot, haguem deixat un territori tal com estava, que no hi hagi hagut cap incidència greu i que tot això està encara a les nostres mans, tots els que fem divulgació, totes les persones de casa nostra, que també serem una mica educadors ambientals, sobretot en aquestes zones fràgils on tenim un risc d'incendi alt, nosaltres ja ho anem fent aquí, doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament aquests dies, i traslladar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori ha de quedar, per tant, cuidem-lo.
2: Doncs mira, bon missatge per anar acabant, Núria. Per cert, aprofiteu per visitar el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, no només aquests dies, sinó la resta de dies de l'any, que està molt bé, hi ha un edifici molt maco aquí a la plaça dels Arbres. Fa fresca, per tant, veniu. No només aquests dies. Demà no és aconsellable, insistim en aquest missatge, però veniu tots els dies de l'any, que això veureu aquí, doncs, que hi ha un centre que és fantàstic.
0: Molt bé.
2: Aleix.
3: Moltíssimes gràcies per la visita i us desitgem un bon eclipsi.
2: Núria, no sé si tornar o em quedo per aquí, no sé,
0: queda't,
2: perquè aquí
0: queda't.
2: Ja ambient aquí, eh?
0: Aprofita i queda't, jo et dono permís.
2: Sí.
0: Bueno,
2: va, vinga, que la tornada és una hora, eh?
0: Ja. Fins demà, Pep, una abraçada forta, gràcies.
2: Adéu.
0: Pep Sunyer, en directe des de les muntanyes de Prades, seguint el festival de l'eclipsi, perquè és que Prades l'estan fent molt grossa des de fa dies i nosaltres hi volíem ser en directe. Vinga, que ens relaxem una miqueta de tanta connexió aquí i allà, i ara el que us proposem és viure l'eclipsi des del sofà, des de la cadira, des de la butaca, amb un llibre o varis llibres. Volem saber com s'ha tractat el tema de l'eclipsi al llarg de la història de la literatura. I això ens ho explica molt bé la companya Paula Iglesias de Ràdio Rubí.
4: Cada any, en algun lloc del planeta, es produeixen entre 2 i 5 eclipsis solars. Però veure un eclipsi total des d'un punt concret de la Terra sembla èpica narrativa, perquè hi ha episodis còsmics que no s'observen, es viuen. I aquest estiu Catalunya gaudeix d'un dels fenòmens astronòmics més excepcionals, l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Un escenari privilegiat que no repetia des de feia més de 100 anys. Aquest moment únic també ha fascinat la literatura al llarg dels segles i ha empès autors i escriptores a narrar històries sobre l'origen, a vegades diví i sovint premonitori, d'aquest fenomen astronòmic.

0: Asseguts a les butaques al voltant d'una petita taula de fusta, en Guillem Pallarès, llibreter del Racó del Llibre de Rubí, ens desplega tot un ventall de llibres. Són herència literària sobre com la societat ha interpretat i viscut el fenomen astronòmic de l'eclipsi. En Guillem creu que la literatura ha tractat el gènere com una metàfora de por i transformació. Però, segons ell, hi ha moltes tipologies de llibres que parlen sobre aquest episodi còsmic.
1: S'utilitza més com a metàfora de por, com a metàfora de transformació, de revelació. Hem trobat com diferents classes de llibres. Els llibres més divulgatius, que ens expliquen més d'on venen els eclipses, l'història, tots els eclipses que han passat al llarg de la història. Després també hi ha els llibres que són més atles, que són més que porten fotografies i ens els expliquen. Després hi ha més els que són més guies, que ens expliquen els llocs concrets on els podem veure. I després alguns llibres infantils, que ens expliquen també de manera més clara i més entenedora pels més petits què són, com s'originen.
0: Mentre explorem entre les prestatgeries de la llibreria, en Guillem també ens assegura que no és fàcil trobar llibres de ficció centrats en la temàtica dels eclipsis. Finalment, en tria dos, que per a ells són molt especials per explicar el fenomen des de la vessant més fantàstica. Tintín i el Temple del Sol i el Rei Lear, de William Shakespeare.
1: El Tintín té coneixements d'astronomia. Hi ha un moment que hi ha un eclipse, ell i uns companys seus estan raptats pels inques. I, o sigui, utilitza l'eclipse per salvar-los a tots. I llavors és un punt de la història que gràcies a l'eclipse es desencadenen tot de coses. Un altre és el Rei Lear, vale? Del Shakespeare, que això s'han fet obres de teatre actualment. I aquí hi ha alguns dels personatges que interpreten eclipses de sol i de lluna. Estan com amb un significat del caos familiar, caos polític que viuen tots els seus personatges. I aquí Shakespeare utilitza les creences astrològiques d'aquell temps.
0: Remuntem fins al segle VIII abans de Crist per trobar els primers vestigis d'un eclipsi dins les pàgines d'un llibre. Una de les primeres referències documentades a la literatura clàssica es troba en l'obra d'Homer, l'Odissea, que narra la tornada d'Ulisses a Ítaca després de la guerra de Troia. Aquest poema èpic esmenta en un dels seus cants que el sol ha mort en el cel i una boira perversa el cobreix completament. El Guillem ho té clar: si els llibres d'avui dia sobre els eclipsis ens aboquen transformació o canvi, la literatura clàssica eren un símbol evident de desgràcia i ira dels déus.
1: La literatura clàssica agafava més el simbolisme de que era un eclipsi. Anunciava desgràcies, la ira dels déus, hi havia un punt d'inflexió en la història. El més clàssic, i que justament ara han fet una pel·lícula que ara s'ha estrenat en el mes de juliol, és l'Odissea d'Homer. En aquest llibre molts estudiosos diu que presenten fenòmens celestes que es poden comparar amb els eclipsis. I a més, sobretot, és en un moment en el retorn d'Ulisses, que allà es veu, es pot interpretar una mica, es pot comparar amb l'eclipsi.
0: Traslladar-nos a la literatura contemporània és fonamental per comprendre la vessant més divulgativa d'aquest gènere literari. En Guillem ens mostra un parell de lectures didàctiques i actuals que considera indispensables per entendre amb tota mena de detall què és un eclipsi solar. La primera d'aquestes obres que ens ensenya és un llibre per a totes les edats, Eclipsis, quan la llum desapareix, de la il·lustradora Noemi Fabra.
1: El que és més interessant d'aquest llibre és que hi ha una revisió científica de la Montserrat Vilar, i aquí ens explica de manera entenedora què són, com s'originen, també els eclipses al llarg de la història, tots els mites, tota la mitologia que hi ha al voltant. I també, al final, és interessant perquè ens porta una activitat, que podem fer un eclipsis a casa amb coses que tinguem, i així també ho veiem de manera visualment, que és un eclipsi.
0: Però el llibre contemporani per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi total, com assegura en Guillem, és l'Eclipsi del Segle, una guia escrita per l'escriptor i divulgador científic Joan Anton Català, que inclou tota la informació necessària per planificar un esdeveniment tan únic com aquest.
1: És el llibre per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi del 12 d'agost, i a més, de manera supervisual ens diu les zones on podem veure l'eclipsi de manera total, perquè a vegades hi haurà zones que només es podrà veure parcial, hi haurà zones que es podrà veure total, quines mesures hem de fer servir, perquè a part de les ulleres potser hem de fer servir altres coses. També ens diu consells com poder-ho fotografiar, per exemple, si tindrem eclipsis i amb més anys propers. I hi ha il·lustracions del Morat Absalam que són molt interessants.
0: Avui dia, els eclipsis que trobem als llibres ja no anuncien calamitats i desgràcies. Segons en Guillem, són metàfores de canvi, revelació i creixement personal. Una font de secrets i misteris que cada gènere utilitza a la seva manera. Sota la foscor de l'eclipsi es recreen moments de suspens, es construeixen escenaris de ciència-ficció o es descobreixen autèntics relats d'amor.
1: El misteri, sobretot, estaven centrats en l'atenció, en la sensació que alguna cosa passarà quan hi ha un eclipsi. En la ciència-ficció apareix d'una manera més científica, l'esdeveniment excepcional, el moment que s'activen tecnologies. En el thriller s'utilitza el moment eclipsi per un moment de contrarrellotge, o que en el moment de l'eclipsi doncs, hi ha més delictes, o hi ha fugides, hi ha persecucions. I un dels gèneres, que jo penso que és el gènere que s'ha utilitzat més aquest recurs dels eclipsis, és a la poesia, perquè pots fer servir la metàfora que abans comentàvem, d'amor, de separació, del dol, de la identitat.
0: L'eclipsi solar total està a tocar, però a la llibreria El Racó del Llibre de Rubí ja fa molts mesos que tenen la data ben marcada al calendari. Els que ja es consideren aficionats incondicionals d'aquest gènere en gaudeixen durant tot l'any, però arrel de l'eclipsi hi ha nous aficionats a l'astronomia que han mostrat un gran interès en aquest tipus de literatura. En Guillem té clar que el gènere és, si més no, original i excepcional, i que es tracta d'un episodi que a futur inspirarà noves obres literàries. La foscor d'aquest fenomen astronòmic pot esvair-se en tan sols uns minuts, però la fascinació que desperta un eclipsi solar pot durar segles i omplir de per vida prestatgeries senceres.
2: Quines ganes de llegir. Mira, no sé ara si anar a veure l'eclipsi o quedar-me a casa llegint aquesta literatura sobre els eclipsis. Jo crec que tindrem temps de fer una miqueta tot, si ens ve de gust. Des de Ràdio Rubí ens han portat aquest reportatge sobre els eclipsis al llarg de la història de la literatura, almenys els més importants, els més rellevants. Un podcast, un programa de la nostra companya Paula Iglesias. Vinga, seguim endavant amb més noms, agraint a tots els companys que fan possible dia a dia l'Obert per Vacances. N'estem escoltant ja uns quants, ja ens anem coneixent i la cosa no para. La propera parada la fem a Ràdio Ciutat de Tarragona. I saludem com cada dia la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
2: Vinga, va, que la primera proposta ens du cap a la Casa Navàs, cap a Reus.
3: Doncs sí, la Casa Navàs fa visites guiades per conèixer doncs, precisament aquest edifici que és una de les úniques cases modernistes d'aquí d'Europa que ha arribat als nostres dies quasi com es va inaugurar el 1908 i els visitants doncs, podran descobrir els vitralls, els mosaics i el mobiliari original amb guies especialitzats.
2: Això pel que fa doncs, amb aquestes visites que normalment són visites regulars, com deies tu, també intensificades ara per l'estiu, suposo que per més afluència de visitants.
3: Correcte, estan ampliades.
2: Molt bé. Vinga, segona proposta que ens du a Sant Feliu de Guíxols.
3: A Sant Feliu de Guíxols hi ha el conegudíssim Festival de Portaferrada, que és dels més emblemàtics de la Costa Brava i que acaba el dia 20 d'agost, però avui hem volgut destacar el concert de la cantant mallorquina Júlia Colom, que és una de les veus més importants de la nova escena musical mallorquina que barreja pop, electrònica i folklore. L'escoltem una miqueta.
4: T'ha fet mirar sa lluna, t'ha fet creure que és teva.
3: I doncs bé, a part de la Júlia Colom, el festival té música, teatre i disciplines escèniques en diversos espais del municipi i en artistes nacionals com la Júlia Colom o internacionals també.
2: Molt bé, la Júlia Colom, que és l'artista que hem destacat dins del Festival de Portaferrada. Per a dimarts, per avui mateix, eh?
3: Per avui mateix, a les 8 del vespre, al Teatre Auditori.
2: I, per altra banda, una punt d'agenda d'activitats que té a veure amb l'eclipsi, també.
3: Òbviament, no podia faltar. Demà, sens falta, per si no ho sabeu, hi ha un eclipsi total de sol.
2: Ostres, Lídia, sort que esteu al cas de l'agenda, eh?
3: Si no, mare meva, que és això, un fenomen astronòmic que, tal com he estat repetint milers de vegades, és excepcional. Fa 120 anys que aquí a Catalunya no n'hi havia un i... Bueno, centenars de municipis estan programant activitats, ja hem vist Prades, ja ho hem escoltat, i hi haurà doncs, observacions astronòmiques, xerrades d'astrònoms, astrofotògrafs, concerts de música...
2: food trucks, no? Perquè hi ha tota mena de serveis, perquè sigui tota una festa, això de viure l'eclipsi. Sí, sí. Escolta, demà no farem agenda, si no us sap greu, perquè...
3: No passa res.
2: Ja sabem
3: el que hi ha. Jo volia fer un petit apunt, clar, que abans de... O sigui, després de veure l'eclipsi i tot això, jo us recomano, sí, com que heu passat aquesta bogeria de l'eclipsi, allargueu una miqueta més la vetllada, ja que demà també és el dia que hi ha la màxima activitat d'un clàssic de l'estiu, que és la pluja d'estels dels Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç.
2: Sí, és que d'això se n'ha parlat
3: feu
2: poc.
3: Feu l'extra.
2: Sí, fem el doble, no? El 2x1. D'això se n'ha parlat poc i demà jo crec que en parlarem una mica més, perquè serà com una mica el tema del dia, eh? Eclipsi versus Llàgrimes de Sant Llorenç. Però no té per què ser versus, perquè ho podem fer tot, no? Perquè és la
3: gràcia.
2: Exacte,
3: ho podem fer tot. Jo sempre dic que a mi m'agrada molt la Llàgrimes de Sant Llorenç,
2: sí,
3: dic, ningú n'està parlant, ens estem oblidant de les Llàgrimes de Sant Llorenç, i és un clàssic de l'estiu.
2: T'agraden molt. Ves que d'avui a demà no t'encarreguem alguna mena de report, eh?
3: Ai.
2: Ja t'estàs posant... Lídia, dones massa informació, eh? Ves que no es caigui alguna fanyeta per demà.
3: Ai.
2: Ja farem alguna cosa. Ara parlem. Tancat el programa, te truco.
3: Perfecte.
2: Lídia, moltíssimes gràcies i a gaudir moltíssim de demà i, en fi, ja ens retrobem. O parlem demà o ja parlem dijous, d'acord?
3: Perfecte, bon eclipsi, doncs.
2: Igualment. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com sempre. Home, tot un clàssic, això és l'Empordà, no? Sopa de cabra, Mare de Déu, tot un clàssic de la música en català. A veure com sona.
5: Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.
2: Anem tancant el programa. Estàvem pendents de si hi havia alguna actualització pel que fa al Servei Català de Trànsit, perquè, de fet, ens convocaven als mitjans amb una roda de premsa a nivell de tot Catalunya. Ens convocaven a 11:15 per ja acabar de definir i d'explicar-nos el dispositiu de trànsit que tenen previst per demà, no?, per gestionar tot el que serà la mobilitat a causa de l'eclipsi. Bona part d'aquesta informació ja ens ha arribat i ja us la vam fer arribar ahir amb una connexió amb la companya de Cugat, però sí que estàvem pendents de si hi havia alguna actualització, alguna qüestió d'última hora. Encara no deuen haver acabat, per tant, no us podem dir més. En tot cas, sí que demà al matí, si hi ha alguna novetat pel que fa a trànsit i altres qüestions d'últimíssima hora, demà, el dia de l'eclipsi, us ho farem saber a partir de les 9 a l'Obert per Vacances. Va, que la darrera connexió l'establim, com sempre, amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina!
6: Molt bones.
2: Hola. Un dia et canviaré el nom, perquè, clar, arribem ja a les 11 i jo ja patino. Ja dic tants noms de companys que ja no me n'entero.
6: No et preocupis, em passaria el mateix.
2: Sí, no?
6: Sí.
2: Aina, tenim algun input més, alguna referència o reflexió més dels nostres oients? Avui parlàvem sobre colles de cultura, sí, popular.
6: No, de fet, ja hem, tot el que hem rebut ja ho hem posat.
2: Molt bé.
6: I ara, simplement, doncs, recordar, sí, que el tema del dia de demà, suposo, per qui no ho sàpiga, serà l'eclipsi. I res, ens agradaria, doncs, que ens expliquéssiu una mica quin plan teniu, no? A veure, doncs, si algú té un plan així original que ens pugui explicar. I res, ho posarem aquí.
2: Vinga, o sigui que demà és el tema eclipsi. Totalment, sí. Expliqueu-nos què fareu, com el penseu viure a la nit.
6: Exacte.
2: I si ens voleu fer alguna reflexió, com dèiem, de les Llàgrimes de Sant Llorenç. Doncs,
6: sí, això no va dir, que també no ens oblidem que hi ha, sí, també aquest esdeveniment important, les Llàgrimes de Sant Llorenç, que també es podrà veure. Per tant, expliqueu-nos-ho tot i nosaltres demà ho transmetrem al programa.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Aina Barbany, des de Cardedeu. Acabem de parlar demà, però vinga, aneu, descansem.
6: Perfecte.
2: Bé aquesta nit, descansem bé, eh?
6: Això mateix. Una abraçada molt forta.
2: Igualment. I una abraçada a tots aquells que ens esteu seguint. Mira, es diu donar, pagar la tabarra, eh? Dar la torra, diuen en castellà, que a mi m'agrada molt aquesta paraula amb dues erres, una miqueta. El tema és l'eclipsi, ja ho sabeu aquests dies. Demà arribarem en el punt àlgid del que serà l'esdeveniment astronòmic de la nit i farem connexions, ja us avanço, que demà farem connexions encara més per tot Catalunya, encara que siguin connexions flash, per ja saber el dia en qüestió, com es viurà i es veurà l'eclipsi en els llocs més especials de Catalunya. Però això serà demà. Descanseu, passeu bona nit i, sobretot, continueu escoltant la vostra ràdio local més enllà de l'Obert per Vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queda només un dia pel gran eclipsi solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència prevista i també per l'alt risc d'incendi. El CAT-112 reforçarà també més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15% i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats per veure l'eclipsi. Pel que fa a la mobilitat, Renfe ha programat també un tren especial de reforç de la línia R16 que va de Tortosa a Barcelona i Trànsit també recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. A Barcelona, la Guàrdia Urbana també reforçarà la vigilància als miradors, les platges Coixerola i també altres espais oberts davant la previsió de concentracions. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional per ara és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol per ara no té constància que hi hagi víctimes espanyoles. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals afectacions avui. Hi ha congestió en sentit Tarragona, entre Santa Margarida i els Monjos, i també a Vilafranca del Penedès, amb 4 quilòmetres de retencions, i també cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal. A més, un accident a la C16 a Balsareny obliga a tallar un carril en sentit Berga, i també hi ha retencions per obres a la 2 a Jorba i també a la B20 a Barcelona. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'han format llargues cues d'usuaris. Guedi reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla deixa 32 veïnes i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en dos punts del municipi i encara no hi ha ni ferits ni detencions.
0: Notícies en xarxa.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
9: Carl Sagan va fer cèlebre la frase «Les afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries. La idea era de David Hume, que al 1748, a la seva investigació sobre l'enteniment humà, escrivia: "Cap testimoni és suficient per establir un miracle, llevat que el testimoni sigui d'una naturalesa tal que la seva falsedat fos encara més miraculosa que el fet que intenta establir." Hume ens avisava que fins i tot els miracles depenen de qui els explica, i Sagan en recordava que calen proves per tot allò que se surt del normal. Entre la credulitat i l'escepticisme hi ha un espai ple de misteri, i és precisament allà on neixen figures com els saurís, aquells que diuen tenir un do per trobar pous d'aigua, filons minerals o tresors amagats amb una simple vareta. I si al món rural català encara hi ha qui busca aigua amb una vareta, al món mediàtic internacional hi teníem el seu equivalent més famós, l'Uri Geller, l'home capaç de doblegar culleres amb la ment i llegir pensaments en directe. De fet, corre la brama que Geller va arribar a col·laborar amb empreses petrolieres, alguns diuen que fins i tot amb la Shell, tot per localitzar jaciments subterranis. Ell mateix assegurava que va fer prospeccions de minerals i petroli utilitzant els seus poders psíquics. Si és cert o no, potser és un dels seus millors trucs. Avui volem mirar tots aquests fenòmens amb esperit crític, però sense perdre la curiositat. Què hi ha darrere dels saurís? I d'aquests poders que desafien la raó? Autosuggestió, psicologia o alguna cosa més? I com sempre ho farem acompanyats dels nostres col·laboradors habituals i de tots i totes els que teniu a bé de fer aquest viatge amb nosaltres. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben en un camp magnètic d'alta intensitat.
8: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
9: Deixeu-me començar amb un bon amic que ens vol compartir la seva experiència. Un amic, i creieu-me, molt escèptic, ateu i gens influenciable per les històries de fantasmes. En Jaume Vidal ens explica una anècdota que, com a mínim, ens podrà semblar disruptiva.
10: Hola, sóc en Jaume Vidal, sóc un propietari d'un petit càmping a la Catalunya interior i una vegada em vaig trobar amb un problema en el pou que subministra aigua al càmping. Vaig trucar a una persona que m'encarrega les bombes dels pous i va venir, no? Bueno, va venir, va arreglar la bomba del pou, tot perfecte. I un cop ja havia fet tota la feina, allò parlant allò de foteses, amb la feina ja feta, que jo li vaig dir que jo recordava com el meu pare m'havia explicat que per fer aquest pou va trucar amb una persona d'aquestes que busca aigua amb vares o amb pèndols, i que va venir a la zona, va estar voltant durant tota una tarda fins que va determinar el punt on deia que per allà passava dues vetes d'aigua i que per allà segur que tindríem aigua, que no hi hauria problema. Clar, jo li vaig explicar, li vaig dir que jo això no m'ho creia. I ell, sense dir res, se'n va anar cap al camió, va tornar amb un pèndol i es va posar a donar voltes per la zona del pou, movent el pèndol. Jo en tot moment em vaig fixar en que amb els dits no estigués forçant el moviment del pèndol. I vaig veure com de mica en mica el pèndol s'anava alineant amb una línia recta, deixava donar voltes i es movia d'un cantó a l'altre amb una línia recta, i quan es movia en aquesta línia recta de manera constant va parar i va dir, diu, per aquí baixa la veta d'aigua. Repeteixo, jo em vaig fixar en tot moment en els dits que no estigués forçant el moviment del pèndol, no ho va fer. Jo no em crec aquestes coses, però ho vaig veure amb els meus propis ulls.
9: Doncs ja ho veieu, déu-n'hi-do amb aquest pèndol, eh? Què hi havia aquí? Un miratge? Un truc? Un imant? I ara sí, entrem en matèria. Saludem en Jordi Vilà, que és geòleg, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi Vilà, com estàs? Jordi? Jordi? Ei, Jordi!
11: Va.
9: Ep! Què? Què fas? Què fas? Què fas?
11: Perdó.
9: Què fas?
11: Que m'has fet venir una altra vegada. És que estava, estava taladrant, estava intentant buscar aigua.
9: Havíem quedat aquesta hora.
11: Sí, estava intentant buscar aigua i estava mirant a veure si la trobava, un taladro, bueno.
9: Ah, però és allò que ja m'ho vas dir, no? Que sí. Provaves unes varetes aquelles que et vas comprar per internet, no?
11: El temo.
9: Però, tio, si allò que em vas ensenyar eren antenes del cotxe, tio.
11: Antena és un receptor. Sí. Jo ho estava provant. Jo he sentit a dir molta gent que, com en Jaume, que ha vist aquestes coses, aquesta espècie de màgia, no sé si dir-ho així. No.
9: Què t'ha semblat aquesta anècdota? És disruptiva. I escolta, en Jaume, de fet ell ho diu, no? Que no, ell no creu, no és un creient fàcil, al contrari, no? Més aviat és molt ateu.
11: Sí. Mira, és una anècdota que no només l'he sentit a dir a en Jaume, sinó que l'he sentit a dir a molts altres llocs i en contextos una mica curiosos, com per exemple amb preses d'aigua embotellada, amb petroli petrolieres, gent doncs, que contracta sauris per veure si troben aquesta aigua. Fins i tot ajuntaments i, evidentment, particulars. Jo he vist molt això. Si vols, t'explico una anècdota meva.
12: A veure.
11: Fa un, fa un temps. Sí. Em va contractar un senyor que volia fer un cultiu de tòfones. I em va dir, m'he comprat tot aquest terreny, no tinc un punt d'aigua, no tinc accés a l'aigua, estava lluny, la veritat és que estava lluny a Montse Carral, i vull trobar l'aigua. I a veure si tu, que ets geòleg, m'ho pots trobar. Jo vaig fer trigonometria, vaig veure, dic, mira, aquesta roca és un potencial aqüífer, vaig buscar-la, on cau, a quina profunditat, tal, i li vaig dir, doncs mira, agafes des d'aquest punt, si baixes 300 metres, hauries de trobar aigua. Uh-huh. Perquè la roca que et punxaràs porta aigua, sí, endavant, no sé.
12: Vas utilitzar, diguem-ne, la ciència, la teva expertesa i els mapes, no?, diguem.
11: Exacte, mapes, trigonometria, ciència, vaig utilitzar. I em va dir, doncs, ostres, diu, mira que curiós, diu, perquè he contractat un saurí, també, com si haguéssim una segona opinió, i m'ha dit exactament el mateix punt que tu i la mateixa profunditat que tu.
12: Veus?
11: Dius, ostres, doncs mira, això em porta a pensar, jo quan he vist sauris treballant... No sé si dir-ho així. Jo quan he vist sauris treballant, t'he de dir que són uns profuns coneixedors del territori, que coneixen el territori pam a pam, i que es fixen molt amb el seu voltant, i que saben on hi ha les fonts, i que saben també on hi ha l'aigua. I et diré també una cosa, Sergi, que a Catalunya, si punxes, tu has de baixar més o menys, però trobes aigua,
12: Clar.
11: Gairebé a tot arreu. Que sigui potable o no, és una altra cosa. Però que hi ha aigua, sempre n'hi ha.
12: O sigui que l'aqüífer és molt extens, sota, almenys al nostre país,
11: sí,
12: no?
11: Sí, sí. I mira, diré ara una cosa, t'explico una cosa sobre els aqüífers. En Jaume parlava d'una veta d'aigua, i això ho he sentit molt a dir. És que he trobat una veta d'aigua. Una veta d'aigua, tu, què et recorda? Et fa pensar, doncs, potser en dos pams d'aigua que circulen a tota velocitat per dins de terra, no?
12: Com un riu molt petit, que va ràpid, no?
11: Sí, exacte. Sí, doncs un aqüífer no és això, és ben diferent. Un aqüífer és la pròpia roca que té una certa porositat, per aquella porositat hi entra l'aigua com si fos una esponja, aquella roca reté l'aigua. Tu quan forades, aquella aigua, com que està sota terra, està a alta pressió, i aquella aigua, quan forades, fas un forat i toques aquella roca que té aquella aigua, l'aigua surt. I l'aigua pot sortir a pressió, pot no sortir a pressió. Vale.
12: Sí, no és la idea d'un pou, tampoc.
11: No, ni una bossa d'aquelles que de vegades ens diuen una bossa d'aigua. T'imagines, doncs, una cavitat immensa sota terra, plena d'aigua fins a dalt, com si diguéssim, hi posaries la piragua allà i una llanterna i aniries per allà dins, no?
12: Es diu més del gas, però també és veritat que s'ha dit alguna vegada, si tens raó.
11: Sí. Doncs això, sota terra, no existeix, a no ser que siguis una gruta, una caverna. I grutes i cavernes n'hi ha, però no són a sota Catalunya, no estem foradats com un gruyer nosaltres.
12: Però clar, aquest fenomen, no? És a dir, en Jaume ho explica d'una forma molt gràfica, no? Un senyor amb un pèndol, no? Això que es coneix això com la radiestèsia, no? Que es barregen diferents coses, no? I hi ha gent que ho diu que és capaç de detectar-ho amb la ment, n'hi ha que s'hi posen aquelles vares, no? I després hi ha aquest ofici del saurí, no? Que tu deies. Hi ha gent que s'hi dedica professionalment, sembla ser, però també és veritat que tu dius, no, coneixen bé el territori. La cosa és, quina tarifa és més barata? Si la del saurí o la del científic? Si al final
11: és la del saurí.
12: Clar, és la
11: sempre
12: més barata.
11: Sempre és la del saurí. Sí, és la més econòmica.
12: Arriben a una conclusió per un mètode similar al del científic, igualment. El que passa és que fan la feina a casa, no? Entenc?
11: Mira, t'explicaré mètodes que fan servir els sauris. Primer t'explico una mica d'on va sortir el saurí, perquè per posar una mica de context. Jo he estat buscant fonts històriques, m'he remuntat a molt de temps, perquè a veure, l'home busca aigua des de que existeix, no? Aleshores,
12: sobreviure ni que sigui, no?
11: He buscat, doncs, si hi ha des de l'època dels romans, si els egipcis buscaven aigua, evidentment tots buscaven aigua, però com la buscaven? Doncs mira, els egipcis tenien el riu Nil, tampoc potser els hi feia molta falta anar a buscar sota terra, tot i que en tenien, eh? Però mira, la primera nota que de veritat que s'està parlant dels saurís ve d'una xilografia de Sebastian Münster amb un llibre que es diu Cosmografia, el 1550. 1550 hi ha una xilografia que es veu una persona amb una vareta en forma d'Y, però que no està buscant aigua. Ah. En aquella època els saurís van començar buscant mineral.
12: Ah, molt bé.
11: D'acord? Sí, buscaven mineral. Després també ha sortit en altres llocs. Per exemple, hi ha un llibre molt famós que es diu De Re Metallica, del 1556, de Georgius Agricola, i allà també, doncs, es mostren una sèrie de miners amb una vareta per localitzar aquestes vetes i aquests filons. I, doncs, des de temps immemorials es fa servir aquesta espècie de radiestèsia, que la radiestèsia no és res més que notar una sèrie d'energies que et porten doncs a que la vareta es mogui, a que el pèndol es mogui, i però, esclar, el que realment està movent tot això és la persona, no oblidem, vull dir que ho porta una persona, no es mou perquè sí.
12: Sí, però recorda, perdona, que en Jaume deia allò de sí. Vaig fixar-me amb els dits que no,
11: sí, sí,
12: no,
11: sí,
12: que
11: sí,
12: no es
11: sí.
12: mogués, clar, sí, deu sí, tenir sí, un truc sí. molt ben elaborat també aquell senyor, no?
11: Sí. I això t'he dit, jo per això te deia que els saurís són uns profuns coneixedors del territori. Tu quan vas al territori, jo volto bastant per muntanya i et sé dir els punts de les fonts. Puc arribar-los endevinant. Mira, allà segurament hi ha una font. I moltes vegades l'encerto, perquè conec la roca, perquè conec certes coses que m'hi porten a pensar això, eh? Aleshores, un saurí fa exactament el mateix. Té punts de referència al territori, punts d'aigua, etc, profunditats, tal, tal, tal, i et pot dir, si forades aquí, trobaràs aigua. A vegades no la troben. I els geòlegs tampoc, eh? Vull dir, els geòlegs fallen moltes vegades, també.
12: Res
11: però els geòlegs fem... Sí, sí. Els geòlegs fem servir una sèrie de mètodes, fem servir màquines, fem servir detectors. Si vols t'explico una mica com funciona això de buscar aigua molt ràpidament.
12: Fem una cosa, si et sembla, avancem una mica i fem també que entri el nostre convidat resident, el comunicador, el director de comunicació i de relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou, que cada setmana ens assisteix. Hola, Albert, com estàs? Com va tot?
13: Hola, hola, hola a tothom. Saludo efusivament perquè m'han fet notar d'altres podcasts que entro abruptament i he pensat, va, saluda.
12: Doncs ben saludat. Escolta, abans de continuar amb el que deies, Jordi, per entrar amb l'Albert un moment, després tornem, em deies abans, Albert, que tenies una informació sucosa que vincula els saurís i Alemanya. Pot ser?
13: Sí, en Jordi... Sí, sí, sí. En Jordi estava fent una mica de retrospectiva històrica del fenomen i totes les referències que tenia a Alemanya. I he anat trobant que Alemanya és una mena com de meca o de referència sobre aquest tema, o que, no sé, és un tema que els agrada especialment.
12: Doncs fem una cosa, Li donem continuïtat, però tornem una mica al Jordi, que ens expliqui una mica com funciona això, que t'he tallat abans, t'he deixat a mitges. Explica'ns-ho i després tornem a Alemanya a veure com, què passa amb els germànics i què hi té a veure tot això.
11: Doncs mira, molt interessant el de l'Alemanya, ja ho veuràs.
12: Veurem.
11: Doncs mira, per geòlegs, per mirar si hi ha aigua a l'interior de la Terra, fan servir tota una sèrie de màquines, tota una sèrie d'instruments. L'aigua sota terra té tendència, quan circula entre les roques, es mineralitza i agafa salts. Per tant, és conductora elèctrica. I ara em diran, veus, per això és el que noten els saurís.
12: Clar, les energies que tu deies, no?
11: Aquesta electricitat. Bé, anem a mirar quina electricitat és. El potencial elèctric és de pocs centenars de milivolts distribuïts en centenars de metres. És a dir, és com intentar notar una pila de botó al Camp Nou.
12: Bueno, doncs
11: vale, per posar-nos una cosa aquesta. És a dir, abans notaràs, per exemple, el camp elèctric de l'atmosfera, que és més o menys de 100-200 volts metre, que no pas els milivolts que ofereix aquestes espècies de corrents subterrànies. De fet, una altra cosa que es pot medir, si hi ha un cos d'aigua, serà més densa la de dins de la Terra, no? Hi haurà més densitat, hi haurà més pes, perquè hi ha aigua. Aleshores, també hauria d'haver-hi una variació gravitatòria. Hauries de notar la gravetat. Doncs,
12: si hi ha una massa, no?
11: Exacte. Doncs estem parlant de microgals. Això, o sigui, un microgal és tan poc detectar. Un microgal és que ni tots els gravímetres de la Terra poden detectar aquesta precisió.
12: Una misèria, no?
11: És tan misèria, sí, sí.
12: Testimonial, allò.
11: Sí, sí, sí, sí. I després també dius que no és ni energia elèctrica ni energia gravitatòria, sinó que estem parlant de magnetisme. I fins i tot calor, podria arribar a dir, eh? Magnetisme. L'aigua no és magnètica. L'aigua en si, és a dir, tu costes un imant a l'aigua i l'aigua no queda, no s'atrau.
12: No.
11: L'aigua pot ser polar. Atenció, no, per no confondre termes. Polar vol dir que tu, quan acostes un camp magnètic a l'aigua, l'aigua s'orienta. Es pot orientar, les molècules es poden orientar, però no és magnètica. És a dir, no,
12: però igualment,
11: no controla.
12: Perdona, a simple vista i efectes pràctics, una persona que quan passa el fenomen aquest de l'orientació polar no hi veuria res, simplement és a nivell molt molecular i no, en tot cas atòmic.
11: Sí, sí, sí, sí, sí. Estem parlant de coses irrisòries. I l'altra cosa, és a dir, torno allò que ens hem imaginat, aquell flux d'aigua de dintre terra,
12: sí,
11: que corre
12: filó,
11: tant. vent, si aquest filo... No, és allò, hem d'imaginar roca empapada d'aigua. Uh-huh. És a dir, jo puc punxar aquí, punxar 200 metres, puc trobar la mateixa aigua. O no, a vegades no la trobo perquè el cos que la conté s'acaba. És igual. Però saps a quina velocitat pot córrer l'aigua?
12: Aviam.
11: A dins de la roca? Atenció, dins de sorra fina, si trobem aquella roca que és tan aspra, si s'omple d'aigua aquella roca, va a la velocitat endiablada d'un centímetre o 10 centímetres com a màxim cada dia.
12: Caram, és quina dir... cara de velocitat els àtoms d'aigua.
11: Pràctic, o sigui, no hi ha un flux. No hi ha un flux. Si es fa dins d'argiles, aquesta velocitat baixa fins a mil·límetres any.
12: Mare de Déu, clar. Sí.
11: Per posar-te un exemple, a la Noia, a la comarca de la Noia, hi ha una font que l'aigua que raja d'aquesta font, saps de quan és?
12: Aviam.
11: De quan va ploure a l'època romana.
12: Buah. Imagina.
11: És a dir, és aigua de fa 2.000 anys. Hi ha fonts a Catalunya que raja aigua molt antiga. Hi ha fonts que raja al cap d'una setmana d'haver plogut. Però perquè et facis la idea una mica de les velocitats endiablades que agafa l'aigua de sota terra.
12: És a dir, perquè tothom ens entengui, més que imaginar, com deies tu, un flux o un riuet petit, és molt més gràfic imaginar-se una pedra molla, no?
11: Ah, exactament, una pedra molla per dins.
12: Que és porosa i que hi ha l'aigua que s'ha mullat per dintre i aquella aigua poc o molt es desplaça, però a una velocitat irrisòria, no?
11: Mira,
12: a una escala humana no és perceptible, pràcticament.
11: Exacte. Jo aquí faig una tonteria, que és agafo una pedra de la mida d'un puny, la peso abans, la submergeixo amb aigua durant una hora i la peso després. La pedra pesa bastant més, perquè ha absorbit tota una sèrie d'aigua i tu no la veus. Tu pots assecar la pedra per fora, però pesa més. És una tonteria, però això és molt gràfic. Doncs això és un aqüífer. I a la velocitat que anem, doncs no hi ha un flux d'aigua, no hi ha magnetisme. L'electricitat, com pots veure, és irrisòria. Per tant, hem de fer servir detectors o geòlegs, és a dir, punxem uns claus a terra amb uns fils conductors i medim l'electricitat. I a vegades es veu o no es veu.
12: Està clar, perquè és molt imperceptible.
11: Sí.
12: Escolta, tornem a l'Albert, que té moltes ganes d'explicar-nos què té a veure Alemanya amb el Saurís i m'ho ha fet saber de forma molt clara abans. Llavors, va, Albert, dispara. Home, què ens has de dir dels alemanys?
13: Bé, és que clar, sempre una prèvia és que estem parlant potser de l'únic estat que ha finançat amb fons públics la investigació d'això. Llavors, dona per bastant. I a més, he de dir que m'he divertit bastant preparant aquest programa perquè he pogut entrar en una cosa que en altres programes no podem fer, que és científics barallant-se entre ells. Altres vegades no ho podem fer perquè no hi ha científics defensant segons quines coses, però aquí sí que hi ha científics intentant fer estudis seriosos, intentant publicar-ho en revistes científics i després generant respostes amb cartes. O sigui, els científics es barallen per carta, aviso. Cartes, contrarèpliques, queixes públiques, suposo que bronques en algun congrés. I això és un, diguem, un conflicte bastant lamentable, si t'ho pares a pensar, perquè dos científics al final tampoc són, no sé, vull dir, a les èpoques de Guardiola contra Mourinho tenien més gràcia, segurament, que això.
12: Com una sessió de control al govern, d'aquestes que es tiren els plats pel cap. Sí. Però clar, per carta, de fet és una mica similar a la velocitat de l'aigua per les pedres, deia Jordi.
13: Sí.
12: Avorridor, però bueno, en fi.
13: Va,
12: digues.
13: I això, com es deia, acabes molt a Alemanya i avui potser podríem fer que ens acompanyés l'audiència en la trista història de Hans-Dieter Betz, un senyor que feia altres coses. En realitat era un físic especialista en la física de les esferes, però també el feien estudiar el tema del Saurís perquè el govern li pagava, li finançava la investigació.
12: Fons públics, això?
13: Sí. També ara, per cert, aquest senyor també ha estat mirant si havia fet coses de a nivell de planeta o això, perquè era físic d'esferes. Jo vaig fent apunts per lo de la Terra plana, perquè, no sé, jo pensava que faríem el programa algun dia. Jo tinc el guió.
12: En fi, en tot cas, escolta, no t'entrebanquis gaire amb els noms en alemany, que prou feina tindràs, o sigui que va, tira.
13: Bueno, no sé, ja en parlarem, no sé.

0: fotre-se'n una mica de les pseudociències i es dedicava a llançar reptes d'escolta això, doncs demostra-m'ho. I en el cas d'això dels saurís i de la radiestèsia, ell va dir que donaria 10.000 dòlars a qualsevol que li demostrés aplicant el mètode científic que això era real. I aquí van néixer els estudis de Kassel, que bueno, van agafar unes quantes desenes de saurís alemanys, perquè, aviso, spoiler, n'hi ha moltíssims saurís a Alemanya, moltíssims, dona per experimentar amb mostres enormes.
1: O sigui, és un col·lectiu de gairebé sindicat, no?
0: Sí, sí, sí. I lamentablement la Societat Parapsicològica Alemanya, que és qui va liderar aquest estudi per intentar rebatre les bromes de James Randi, van arribar a la conclusió que no ho podien demostrar.
2: La Societat Parapsicològica?
0: Sí.
2: Carai, per què s'hi va posar la Societat Parapsicològica?
0: Bé, perquè mira, suposo que passaven per allà i van dir... Però clar, bueno.
1: Sobre James Randi, jo recomano a la gent que ens escolta que llegeixi la seva biografia, i hi ha algun documental online molt, molt interessant sobre la vida d'aquest senyor, que és una vida amb llums i ombres molt, molt especial, però que va estar literalment obsessionat tota la vida, obsessionat en desmuntar aquest tipus de mites, i de fet va escriure un llibre sencer, bastant gruixut, per desmuntar Uri Geller, paraula per paraula. És bastant espectacular, jo el recomano molt. Sí. Disculpa, disculpa, Albert, digues, digues.
0: No, sempre amb ganes de parlar algun dia de gent que doble culleres. Però bueno, no, clar, ara pensareu, bueno, clar, escolta, la Societat Parapsicològica, òbviament aquesta gent no tenien un... Vull dir, no sé, gent poc seriosa... Això. No, anem a buscar gent seriosa. Hans-Dieter Betz, com us deia abans, professor de la Universitat de Munic, recerca finançada per el govern de Munic, pel govern alemany, o sigui, fons públics, a part de ser especialista en física d'esferes, el feien estudiar el fenomen del saurís perquè ell hi estava a favor, bàsicament.
1: I estava d'acord amb que això era fidedigne i era
0: genuí,
1: sí, sí,
0: sí. I el govern d'Alemanya, als anys 80, va decidir que volia treure l'entrellat d'això, i després de segles de que això fos un tema popular, doncs van decidir finançar-li amb 400.000 marcs, que al canvi són uns 250.000 èpoques de l'època. Aquest de l'època no sé ara avui en dia quan seria, suposo que bastanta més pasta. Doncs, bueno,
1: 250.000 euros,
0: 250.000 euros dels anys 80. O sigui,
1: mira.
0: Dit, munta'm un experiment que, per favor, ens demostri si això és veritat o no. I el tio s'ho va prendre en sèrio i va organitzar els mítics, si els busqueu, Schönen Experimenten, que sona molt èpic, però si ho tradueixes són els experiments del graner.
1: Sí, a vegades les traduccions són com de les pel·lícules, eh?
0: Sí, perquè bàsicament el senyor Hans-Dieter Betz i el seu equip, que no sé si era molt gran, va construir un graner enorme de dues...
1: A veure, però cap on ens porta tot això?
0: Imagineu-vos un graner d'aquestes de pel·lícula americana que fan servir per fer els balls en pobles rurals, una estructura així, sí, grossa, amb dos pisos. Al pis de baix va construir tot un sistema de canonades mòbils que es podien anar canviant de posició i de direcció, i que a més podies fer-hi passar diferents tipus d'aigua, o sigui, aigua freda, aigua calenta, aigua salada, aigua turbulent, aigua bruta, i que de forma ràpida tu tenies tota una planta d'un graner en el que tenia un sistema de canonades on podies fer passar aigua de formes molt diferents. També va construir, al costat del graner i d'aquest graner de dues plantes, va construir un allotjament per poder tenir els saurís participants a l'estudi en condicions, i bé, en tenia 500. Si el senyor...
1: 500 saurís en un lloc,
0: sí.
1: A pan i cuchillo, que diuen, pagat pels fons públics d'Alemanya.
0: Sí, sí,
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: 500 saurís.
1: Quines dates era això? Ho tens
0: 1987-1988. Va estar dos anys fent l'estudi. O sigui, dos anys d'un graner amb saurís anar passant per allà.
1: O sigui, mentre queia la Unió Soviètica i l'Alemanya tornava a reunificar, estava passant
0: mentre
1: això
0: passava, Hans-Dieter Betz estava en un graner amb unes canonades mòbils
1: i uns senyors allà anar cobrant
0: amb una mena d'alberg ple de saurís que els anava fent passar. Va fer milers i milers i milers de testos, que cada test durava una hora. Posava un dels saurís dins de la segona planta del graner i li feia dir, escolta, on és l'aigua, i el senyor saurí, senyor o senyora, havia d'assenyalar el punt on ell creia que era l'aigua en el pis de sota. Plantejament experimental d'una elegància absoluta.

0: feia repetir 10 vegades en cada test. Això feia que cada saurí estava una hora a la segona planta del graner, anar assenyalant, ara on és l'aigua? Aquí. Ara on és l'aigua? Aquí. I, a partir d'aquí, anaven veient la comparativa d'on responia a on era l'aigua de veritat. Tampoc és un experiment molt complex,
1: No, però sí que és veritat que serveix precisament per desmitificar-ho i pel que deia en Jordi, perquè si et coneixes el territori, clar, si no coneixes per on passa realment l'aigua, sí, és una cosa doncs aleatòria, no?
0: Van contractar uns mags professionals perquè analitzessin i certifiquessin que no hi havia cap forma possible des del segon pis de saber on era l'aigua del primer pis. O sigui, que es van assegurar, que s'ho van prendre en sèrio.
1: Home, s'ho van currar, o sigui, aquí hi ha un... Home, ja que hi ha caler públic, doncs mira, almenys, tio, s'ho va treballar.
0: Sí, el problema és quan... Bueno, això ara, un parèntesi, els que hem estudiat ciències sabem que hi ha una frase molt mítica, que és que existeix la veritat, la mentida i l'estadística. I el problema de l'estudi és quan el senyor es va posar a fer l'anàlisi estadístic i el plantejament. Sí, perquè, clar, dels 500... Dels 500 que tenia inicialment, sembla ser que n'hi va haver uns quants que no li acabaven de fer el pes.
1: Ai.
0: I el que va fer va ser quedar-se... Sí, en va descartar 457.
1: Ah, o sigui, els que no li quadraven...
0: Sí, els que va veure que no encertaven mai res, els va descartar. Llavors, 457 els va descartar. I es va quedar amb 43, no sé si he fet bé la suma. Bueno, és igual.
2: Bueno, mira, va
0: sí, diu, bueno, es queda 500, els 400 i pico els va enviar cap a casa i es va quedar amb 43. I va dir, bueno, mira, seguiré, ara farem l'experiment només amb aquests 43, que són els que jo he vist que funcionen.
1: Funciona.
0: La cosa que això ja amb el plantejament experimental aquí ja comença a grinyolar una mica. I amb aquests 43 va fer 843 testos més d'aquests d'una hora d'anar buscant aigua. Resulta que d'aquests 43 va trobar un percentatge que ell considerava significatiu de persones que realment assenyalaven l'aigua allà on era. I així ho va escriure en el seu article. Passa que quan miraves les dades resulta que eren 6. O sigui, hi havia 6.
1: Molt bé. O sigui, de 500...
0: Ell afirmava que una vegada fet l'anàlisi estadístic et quedaven 6 persones de les 500 inicials. Allà passa algo, aquí passa algo. Aquests sí que ho encerten. Aquests sí.
1: Passa algo.
0: Hi ha un tema que després aquests 6 els va provar amb un altre experiment i no li van funcionar.
1: I no tens les dades del percentatge de certs tampoc d'aquests 6,
0: sí.
1: No? Sí. Ah, sí? A veure, perquè anem al tema.
0: I encara arribes a més tristor, perquè ell considerava un encert tenir un 4% més d'encert que els altres.
1: Ah, ostres, però
0: llavors, clar, la cosa no...
1: Supera l'error estadístic, això.
0: No és que funcionés gaire. Ell considerava que havia demostrat que existia aquest fenomen perquè hi havia 6 persones de 500 que després replicant l'exercici no funcionaven, que s'acostaven un 4% més als punts on hi havia aigua al pis de sota d'un graner que els altres. Això va generar un parell d'anys després el que us deia, un conflicte, una batalla entre científics, una cosa èpica i inconmensurable, que és que hi va haver un senyor de la Universitat de Califòrnia, que es deia Jim Enright, que va escriure un article reanalitzant les dades i demostrant que era tot una patranya, perquè bàsicament havia plantejat l'experiment com li havia donat la gana i havia analitzat les dades com li havia donat la gana i havia tret les conclusions que li havia donat la gana. Cosa que Hans-Dieter Betz no es va prendre bé, perquè sí,
1: i es va enfadar
0: la frase d'Enright en el seu article de rèplica dient això és un fallo però com una catedral, deia que al final li agraïa a Betz portat a terme l'experiment més precís mai fet per demostrar que això no existia.
1: És a dir, ben empleats els fons públics en realitat.
0: A lo qual Betz va respondre amb una carta en una altra revista, una resposta que ningú va acabar d'entendre mai del tot, perquè li va escriure una carta d'agraïment a Enright per donar-li les gràcies per haver donat validesa al seu estudi. Cosa...
1: O sigui, vol dir que l'experimentador deia, veus com sí que ha servit d'alguna cosa?
0: No, ell anava per la línia de gràcies per dir que el que he fet jo és veritat, per tant, gràcies per haver dit que he demostrat que existeixen els saurís, i Enright li anava dient, no, però és que... Però si el meu article deia tot el contrari. I així es va acabar la trista història de 250.000 euros de finançament públic a Alemanya, que van ser invertits en això. Després va caure el mur de Berlín i suposo que es devien estar per altres coses i no se'n devien preocupar més.
1: Baralla epistolar, èpica. Escolta,
2: aquí també es van fer unes proves, també als Estats Units, que saps què feien? Com quan he dit allò que són profuns coneixedors del territori, van posar el sobris traient totes les pistes visuals que poguessin tenir en un territori dels que ells no coneixien, i al final la tassa d'encert es reduïa simplement a l'atzar.
1: Que segurament aquests sis que deia l'Albert, no? Devien anar una mica sí, per aquí. No? Jordi, una cosa, justament que abans ens estaves explicant com es detecta, però és que com es detecta des de la geologia, des de la ciència, l'aigua i doncs els diversos fenòmens que passen a sota terra, perquè ens entenguem, els saurís també detecten altres coses, en teoria, perquè tu dius que n'has conegut algun i que ja has parlat amb gent que s'hi ha dedicat.
2: I tant.
1: Digues,
2: a veure,
1: doncs, què fan?
2: Hi haurà els que només es dediquen a una cosa, hi haurà que es dediquen només a una altra, hi haurà que es dediquen a tot. Segurament és tot molt divers, però et faig una llista perquè vegis què poden arribar a detectar.
1: A veure, sorprèn.
2: A part dels aqüífers, les vetes d'aigua aquelles que deien, vetes entrecomillades,
1: Sí.
2: Detecten fractures internes a la terra, detecten cavitats, és a dir, coves, detecten minerals, metalls, petroli, gas, però ara sortim una mica de la natura, també detecten canonades, conduccions, metàl·liques i de plàstic, és igual. Clavegueram, cables elèctrics, de telecomunicacions. També, atenció, això ja és una mica, ja és més divertit, perquè a mi m'agradaria poder tenir aquest poder, que és detecten antics murs, tombes, pous, monedes, cofres amb tresors.
1: Això sí. Tresors, Això és el que interessa.
2: Sí. Però atenció, que també detecten, poden detectar malalties, poden detectar intoleràncies, fan una mica això d'energia vital. Poden detectar, poden dir fins i tot quin és el sexe del fetus que portes a dins.
1: Però això ho fan amb varetes també o els hi ve al cap?
2: Varetes i pèndols, pèndols, amb tota aquesta. És a dir, és una sensació, ells noten una sensació. No estic segur que ells la noten, aquesta sensació. No estic segur.
1: Està tot allà mateix, eh? O sigui, tot són coses d'energies i...
2: Sí. Però també detecten, mira, allò típic, les línies, no sé si has sentit de dir mai, les línies de Hartmann-Curry, que són unes línies que orienten la casa, o sigui, ha d'estar tot molt ben orientat.
1: Sí,
2: en diríem allò com el Feng Shui.
1: Sí, això, es necessita doncs parlar, però es barreja tot una mica, eh?
2: Sí, són capaços de dir que aquí et passo aquesta línia i tu dorms aquí, per això doncs malament. Clar. Però, atenció, mira, va sortir a TV3, saber, la sequera del 2022-23, vam tenir una sequera molt important aquí a Catalunya, va sortir a TV3 i en molts mitjans de revistes, d'entrevistes, etc. Mireu, jo us llegeixo els titulars, perquè us feu la idea una mica de que encara és el saurí, és un personatge que conviu amb la cultura actual nostra.
1: Sí, és com una cosa molt...
2: Que està,
1: tu ho has dit,
2: i que està
1: molt
2: respectat.
1: Del territori. Sí,
2: és molt del territori, exacte.
1: Sí.
2: Mira, titulars. La troballa d'un saurí misteriós acaba amb els problemes d'aigua al Forja. Ostres! Ostres, el Forja troba una veta d'aigua i ja no caldrà que s'abasteixi amb camions cisterna.
1: Una veta d'aigua.
2: Atenció, eh? Catalunya Ràdio. Un saurí ajuda a combatre la sequera al municipi del Forja. Es parla del pou de 150 metres i d'uns 140 metres cúbics dia. Uau. Impressionant,
1: Déu-n'hi-do.
2: Realment, jo ho recordo perfectament perquè vaig entrar en una discussió amb diverses persones de si això havia sigut o no havia sigut veritat. El saurí era un saurí valencià que es va posar un mapa de Catalunya del Forja a davant seu, va fer manar un pèndol sobre el mapa des de València, això ho va fer des de València, el País Valencià. Va fer anar un pèndol sobre el mapa i va dir, forar d'aquí. Van forar i va sortir tota aquesta aigua.
1: Això és quasi online,
2: no va... Sí, tant. Saps què va fer? A més, va dir, i a més no us cobraré res.
1: Mira'l.
2: Ostres, va treure el poble de la misèria. Saps què és? No va transcendir els mitjans públics?
1: A veure, explica.
2: Que l'aigua no era potable.
1: Ah.
2: Estava salada. Fixa. És a dir, no servia per res. No servia per res.
1: Bueno, però l'aigua la va detectar.
2: Sí. Bueno, la va detectar. T'explicaré una cosa.
1: A veure.
2: Els geòlegs tenim a la península ibèrica Catalunya en concret, hi ha el servei de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que té parametritzats tots els cossos d'aigua subterranis i a quina profunditat estan.
1: Ep!
2: Ostres, i el mapa és públic, eh? I el mapa és públic. A partir d'aquí potser ara et desmunto una mica el programa, perquè jo t'he anat dient coses científiques, però esclar, sí que és veritat que se'n van descobrint de nous, però com tot, la ciència evoluciona. Però els que es descobreixen es parametritzen, es mira si són salins, si no, si es pot treure l'aigua, si serveix o no, i estan tots mapejats.
1: I aquest hi estava?
2: I aquest hi estava.
1: Ah, amic, per tant...
2: Jo no sé, a veure, digue'm perspicaç, però no sé si aquest senyor va fer servir aquest mapa o no per dir que el fora de ser en aquest lloc. Els alcaldes desconeixen, eh, aquesta informació, molts alcaldes. Per tant, és sorprenent que vingui un senyor...
1: El comú dels mortals també ho desconeix.
2: Sí, per tant, és molt sorprenent que et vingui una persona i dir, si forades 150 metres trobaràs aigua i la trobes. Ostres! Carai, doncs no, és que la informació ja la tenies.
1: Ja sabeu, si mai us ve un tal Jordi Vilà amb una vareta al vostre poble... En tot cas, pagueu-li, però sabeu, ja sabeu de què va.
2: Calla, que em guanyaré la vida així. Oh, una altra cosa que es fa també és dir si trobo aigua cobre i si no te la trobo no.
1: Bueno, clar, doncs això sembla és un més, mica, no?
2: És un és, però potser és una mica atzarós. Fem servir l'atzar, és a dir, forada, perquè sé que a Catalunya hi ha aigua. Ja t'ho he dit abans. Si forades a Catalunya trobes aigua, sigui la profunditat que sigui. Has d'anar molt lluny o molt a prop, però en trobes.
1: Sí.
2: I diversos cossos, eh? En trobes una a 50, l'altre el trobes a 300 i l'altre a 1.500. Però la trobes.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, escolta, això...
2: Sí.
1: Escolta, Albert, els alemanys no hi van
0: jo
1: tornar,
0: que
1: no van tornar a provar.
0: Quan això es va reunificar Alemanya, això decau una mica. No he vist més articles. Jo crec que la batalla fratricida entre Betz i Enrich va acabar... Sí, va eliminar el tema. Després d'allò... apareixen alguns articles, però acaben sent tot revisions d'articles previs per anar revisitant dades estadístiques i anàlisis estadístiques per demostrar que totes aquelles conclusions de publicacions científiques anteriors són errònies i que realment tot allò que s'atribueix en aquests experiments és fruit de l'atzar. Hi ha molts experiments, eh? I també hi ha alguns experiments que s'han fet enterrant ampolletes d'aigua i coses així. I ara el més recent que he trobat era el 2006, que revisitaven moltes publicacions, algunes del malaurat, pobre i maltractat Hans-Dieter Bietz, on totes les conclusions que treien dels seus estudis s'atribuïen a l'atzar. No sembla que l'interès alemany en l'estudi científic d'això s'hagi mantingut, almenys en l'esfera pública. Segurament les societats parapsicològiques segueixen insistint.
1: Bueno, sí. En fi, no sé, Jordi, digues. És interessant que hi posem aquesta visió històrica, recent dels experiments, també perquè... Home, en el fons sí que es demostra que els calés, ja ho dèiem abans, els calés públics han acabat servint també per demostrar que això no portava gaire enlloc. Doncs mira, benvingut sigui. Però malgrat tot, com apuntaves tu, Jordi, no? Continua sent una figura més o menys respectada al territori, no? És una persona que coneix,
2: exacte,
1: que coneix els boscos, coneix els camps, coneix el, no? I per tant, doncs, bé, és com familiar, fins i tot, no? És amb algú de confiança, oi?
2: I la gent que l'ha, si la gent que l'ha vist treballar diu, és que ha trobat aigua. Sí, no, és que no ho dubto.
1: Clar.
2: Ja ho he explicat perquè no ho dubto. Sí.
1: És com allò, no? Aquella creença, que segurament té alguna cosa de veritat, de que el pagès et dirà quin temps farà i segurament l'encerta una mica, no?
2: Exactament.
1: Va una mica per aquí. Bueno, doncs, molt bé. Jo crec que després d'aquesta tertúlia tan telúrica, potser hem de tornar al món més tangible, bueno, o no tant, ja ho veiem. A veure... Perquè ara arriba el nostre tècnic, muntador, conserge i guia del Museu d'Invents Estrafolaris, en Xavi Gorro. Xavi, avui les varetes de radiestesa passen la prova d'invent absurd o tens alguna cosa encara més boja?
3: Home, jo com a analfabet complet en el tema ho trobo estrany, estrafolari, diguem-ho així.
1: Home, és estrafolari, però és que tu de coses estrafolàries hi entens bastant. Per tant, escolta, no sé, què ens portes avui?
3: Doncs, clar, com que jo sé que en aquest programa hi ha una mà negra que es nega a parlar sobre la forma real que té la Terra, Doncs jo avui us portaré...
1: Ja hi som.
3: Bueno,
0: no. S'ha de posar sobre la taula, això.
1: És que...
2: Sí.
1: Tota, no tenim tot el dia, eh? Tu ens has d'explicar això teu, eh? Va, tira.
3: Doncs jo avui us portaré una de les idees més boges sobre quina forma té el planeta Terra. I això és una teoria que va fer un senyor que es deia John Scripps Sims Jr. Aquest senyor, a principis del segle XIX, s'ha de dir que estava absolutament convençut que la Terra estava buida per dins. Però no buida en el sentit simbòlic o en el sentit filosòfic o metafòric de que som gent que som uns descreguts i que no tenim sentiments i que per tant estem buits, no? I que buidem la Terra. No. O sigui, ell creia que la Terra estava buida de manera material, o sigui, que sota la Terra...
1: Físicament, no?
3: Físicament, no hi havia res. És més, no que no hi hagués res, sinó que sota el que és la superfície terrestre hi havia un altre món, amb diferents muntanyes, amb mar, amb llum pròpia i potser, això no ho assegurava, amb una civilització sencera. I és més, aquest senyor no només s'ho creia això, sinó que va fer o volia fer allò que qualsevol persona racional vol fer, és preparar una expedició per anar a comprovar-ho.
1: Home, clar que sí. Home, i tant. Qui no voldria anar-hi?
3: Clar, òbviament. Comencem a explicar qui és aquest senyor. El senyor Symes no era un home qualsevol, no era un boig qualsevol, sinó aquest home va ser capità de l'exèrcit dels Estats Units, veterà de guerra de la guerra de 1812, la guerra que va enfrontar Anglaterra amb els incipients, amb els recent creats Estats Units, i era considerat com un home respectat, educat, i pel que sembla també tenia molt de temps lliure, perquè quan es va retirar, quan va passar a ser veterà de guerra i va deixar l'exèrcit, va muntar un negoci que es dedicava a comerciar amb una tribu nadiu americana anomenada els Fox, va fracassar i per això va decidir dedicar-se doncs a difondre les seves idees. I el 10 d'abril...
1: coses?
3: Sí, bueno, inventar no, a pensar coses.
1: A pensar, sí.
3: Ell mentre
1: a
3: anava allà...
1: A teoritzar, vaja, a teoritzar.
3: Sí. Però va anar més enllà, perquè el 10 d'abril de 1818 va enviar una carta a diaris, institucions, universitats i premsa, no només d'Estats Units, sinó de tota Europa, que començava així. Declaro que la Terra és buida i habitable en el seu interior. Està formada per 5 esferes concèntriques i oberta pels pols. I a més afegia... Estic preparat per embarcar-me cap al Pol Nord, tan aviat com em doneu suport. I així exploraré l'interior del globus. I firmava com a John Clip Simmers Jr. d'Ohio i ciutadà dels Estats Units. Clar, jo no sé si vosaltres heu rebut cartes estrafolàries a les vostres respectives feines.
2: No tinc... Aquest estil no.
3: D'aquest?
1: Sí.
0: Podria... Així... Sí, bueno, només diré que inclou...
1: Un dia ens ho expliques,
0: inclou cucs això. I velletes. Un altre dia en parlem.
1: Fem una secció un dia.
3: Doncs en aquest senyor, no, en aquest senyor bàsicament doncs això va provocar una sèrie de, bàsicament una barreja de riures entre qui va rebre això, perplexitat, però clar, també curiositat, perquè l'home estava disposat a muntar una expedició per anar-se'n a investigar la seva teoria.
1: Clar, bueno, no, perquè el tio, perdona, comença fent, o sigui, és una declaració, declaro que, no?
3: Sí.
1: Ho afirma categòricament. La pregunta és com arriba a aquesta conclusió aquest senyor?
3: Doncs aquest senyor creia que la Terra era com una ceba gegant, clar, que tenia 5 capes, que eren esfèriques, això és, bueno, com a mínim era rodona, que això ens acosta una mica a la realitat, o no ho sé. Però bueno, ell tenia clar que la Terra era rodona, estava formada per 5 capes, que dins de les capes, de cada capa, hi havia una altra, que totes estaven separades entre elles per espais buits, però que eren perfectament habitables, o sigui, eren com un pis, no?, diferents nivells, i que hi havia dues grans obertures, una al Pol Nord i l'altra al Pol Sud, que eren una mena de túnels naturals que et portaven cap a l'interior d'aquestes capes, que tot estava il·luminat, o sigui, hi havia llum, que hi havia atmosfera pròpia, que hi havia una mena de sol intern, que era com una, ell definia com una bombeta còsmica, que provocava que allà es pogués produir vida. És més, aquest senyor va fer diferents dibuixos, esquemes, fins i tot va fer models tridimensionals de com veia l'interior de la Terra, i va... això sí que ho va teoritzar, de que allà dins hi havia plantes, animals i potser una nova humanitat que estava preparada perquè l'anéssim a descobrir. I per tant ell va dir que estava llest per organitzar una exposició, una expedició cap al Pol Nord per trobar aquesta entrada i anar cap allà. I per fer això doncs va passar molt de temps recaptant diners, fent conferències i buscant suports, i contra tot pronòstic va trobar suports, va trobar gent que es creia el que estava dient.
1: No falla mai, sempre hi ha gent que ha d'anar a l'aventura.
3: Sí.
2: Mira que he demanat jo diners per fer coses de geologia, sí, no me'ls donen.
1: Doncs... Però això ja saps que has de demanar.
3: Clar, tu dius sí, que hi ha un forat a... que allà hi ha un forat que et porta el títol a la Terra, i segurament...
1: Sí. Però a mi em fascina perquè, segons ho expliques, el tio no és que... No és que tingués cap prova d'això, sinó que és el que li molaria a ell. O sigui, a ell sí, li feia gràcia que fos així, i sí, ja està, va dir, declaro que és així, au, ja està, sí, perquè, no sé...
3: És la seva il·lusió.
1: La seva il·lusió?
3: Però era la seva il·lusió i cada dia la de más gente. Perquè... Clar. Un tal Jeremias N. Reynolds, que era un periodista, es definia com a periodista i aventurer, va ser el seu gran, diguem, aliat espiritual i després successor, perquè aquest home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i
1: era
3: els...
1: Tintín, diguem,
3: pues, sí, sí, el Tintín americà, diguem, sí, sí, sí. Doncs l'home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i els hi va demanar a veure si podien estudiar la manera de finançar una expedició oficial per portar-los al Pol Nord i mirar a veure si trobaven el forat aquest, que s'ha de dir que no va prosperar, no. El Congrés dels Estats Units va dir que no pagaria aquesta cosa,
1: oh,
3: i
1: vaja.
3: Clar, això va provocar la decepció una miqueta del senyor Symes i dels seus acòlits, que tot i que quedar decebuts no van aturar les seves teories, eh? I van anar sumant cada vegada més seguidors, més acòlits, que fins i tot van anar a adoptar un nom, que eren els simites, que defensaven que a l'interior de la Terra, doncs, hi havia un altre món que estava esperant que anéssim allà a descobrir-los. Però l'home, a mesura que anava passant el temps, cada vegada aquests pronòstics o aquesta teoria es va convertir com en un fet religiós, no? com deies tu, Sergi, que el tio s'ho creia tant que al final ho va fer una fe. I ell va començar a teoritzar amb fervor de missioner, no? Com si fos un missioner que se'n va a una altra
1: un
3: terra.
1: No?
3: Un predicador, sí, sí, sí, exacte. Per intentar demostrar la teoria, intentar dir, anem a un altre, bàsicament com un color, no? Uns colonos, i anem a colonitzar un nou món que jo he descobert que està sota la Terra. A més, tenia una altra teoria, o sigui, tenia explicacions per tot, perquè coneixeu les aurores boreals, no?
2: Sí.
3: Doncs aquest home tenia una explicació d'on provenien les aurores boreals. És més, ell deia que això era llum que s'escapava de l'interior de la Terra, d'aquest sol intern que hi havia. Doncs clar, que hi havia dos forats, doncs escapava per aquí la llum, i per això nosaltres veiem les aurores boreals.
0: Sí, sí, sí, no té cap falla. Té,
1: molt lògic, absolutament, sí, sí, és inapel·lable.
3: No, a més, també podia explicar les migracions de les aus. Les migracions que feien les aus a l'hivern i a l'estiu no eren que s'anaven a buscar climes més càlids, no, és que s'anaven cap a l'interior d'aquests túnels, unes cap al nord i les altres cap al sud.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Clar.
3: I...
1: Tot quadra, eh?
3: Home, i també tenia explicació pel tema volcans i terratrèmols. Aquesta ja potser més patinera.
2: Això m'interessa.
3: Deien que eren respiracions del planeta.
0: Ara
3: la Terra respirava...
0: M'ha desquadrat una mica, això, eh?
3: Suposo que el terrat...
2: Si tu...
3: O sigui, el volcà expira... No, i el terratrèmol inspira, no? No ho sé. Clar, com és lògic, com heu pogut pensar i com heu fet vosaltres, una part molt àmplia, per no dir total, de la comunitat científica, doncs bàsicament se'n van riure d'ell i va dir que aquest senyor bàsicament tenia idees de bombero i que, a veure, que això no era ciència ni era res, era bàsicament el que ell volia que passés, però que no era així. Però les seves idees s'ha de dir que va inspirar posteriorment a diferents autors de ciència-ficció moderna, com us explicaré més endavant. Al final, aquest home, el John Clive Symes Jr., va morir l'any 1829 i, clar, no va poder dur a terme la seva idea d'anar fins al Pol Nord a comprovar la seva teoria. Però s'ha de dir
1: no,
3: que...
1: No, perquè no va trobar-se un govern alemany disposat a pagar.
3: Ah, bueno, és que potser va anar al govern equivocat.
1: Correcte, està claríssim. Digues,
3: si,
1: digues.
3: No, si hagués anat al govern americà ara, potser sí que li haguessin donat diners, perquè el senyor aquell boig que tenen allà...
1: Ja seria el Pol, sí, sí,
3: sí. Doncs bé, el seu fill, que es deia Americus, també no sé què és pitjor, la teoria o el nom del fill, doncs, per no contradir el seu pare, va continuar defensant aquesta teoria. És més, va publicar textos mantenint viu el llegat del seu pare. I segurament aquesta història us sona, d'una terra que a la qual es pot entrar per un forat i que dins hi ha civilització. Sí, perquè un escriptor francès anomenat Jules Verne va agafar aquesta, diguem, obsessió que tenia el nostre protagonista d'avui i el va convertir en literatura amb un llibre que es diu Viatge al centre de la Terra, i en el qual doncs ens explica o converteix en ciència el que Symes va creure com a teoria. De fet, el mateix Verne va reconèixer que es va inspirar en aquesta teoria boja del capità Symes per dur a terme la seva obra i la, bueno, l'argument d'aquest viatge al centre de la Terra. Per tant, aquest senyor tenia una idea rara, però com a mi em va servir per algo de crear, sí, un llibre.
0: Home, no sé, i amb una meravellosa adaptació de Jan,
3: de la ciència ficció, podem dir moderna.
1: No sé si, Viatge al centre de la Terra segurament és la novel·la més venuda de tots els temps, o una de les que més venuda de tots els temps, amb tota seguretat. Per tant, mira, si va servir per això allò que dèiem, no? Els alemanys van finançar la refutació de la radiestèsia i aquest senyor doncs va acabar inspirant un dels millors novel·listes de la història. Per tant, déu-n'hi-do, no?
3: Win-win.
1: Doncs escolta, no sé, gràcies, per aportar-nos sempre aquest bri de llum de l'estrafolarisme, diguem. Escolteu, va, així crec que toca tancar l'episodi d'avui. I res, això, gràcies Jordi, Albert, Xavi.
2: Gràcies.
1: Gràcies per ajudar-nos a mantenir el cap fred davant de tanta energia telúrica. Recordeu, la curiositat és necessària, però les proves encara més. Si mai algú us diu que pot trobar petroli amb una vareta, feu com Sagan. Pregunteu-li si té proves extraordinàries. Nosaltres continuarem buscant. No pous, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu, la Terra no és plana. Fins aviat.

La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Yeah, man's never hot.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duque, reunirà avui amb els casals catalans de Colòmbia per conèixer la situació dels catalans després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha afectat el país. El sisme ha deixat almenys 132 morts i més de 570 ferits, amb desenes d'edificis col·lapsats i també afectacions en hospitals i aeroports. Els equips d'emergència continuen centrats en la recerca i el rescat de persones atrapades entre les runes. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. El Servei Català de Trànsit preveu que el 60% de la mobilitat per veure l'eclipsi sigui comarcal. La data recollida per l'organisme descarta així desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet un recull de recomanacions per a aquells que vulguin moure's per veure aquest fenomen.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Portar el cotxe preparat, recordar programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies, sobretot, i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: En tot cas, per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2 i també vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, la P7 concentra les principals retencions amb 7 quilòmetres de cues entre Gerida i Castellbisbal en sentit Tarragona. També hi ha trànsit intens a la P7 a Cerdanyola del Vallès i afectacions per vehicles al voral a Subirats. A més, un accident a la C26 al Gerri obliga a donar pas alternatiu també en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format llargues cues d'usuaris. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses al Pirineu, Prepirineu i també a l'interior de Girona. Els ruixats poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats també de tempestes i localment fenòmens de temps violents. L'avís estarà actiu fins les 2 de la matinada del dimecres. I l'Ajuntament de Barcelona instal·larà prop de 100 càmeres noves abans d'acabar l'any en punts com el Passeig del Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, el Parc de la Pegaso, la Fira de Bellcaire i també Fort Pienc. El consistori ja disposa de l'autorització d'interior i preveu continuar ampliant la videovigilància fins a arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
6: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
5: Qui omplirà la galeria de mil moments.
6: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
5: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
7: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
8: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
9: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: Sí, inspectora, la sento.
1: Ens havia espantat. Està tot bé? Tot bé, Iris?
0: Sí, perdona. Ja no sé què li he dit i què no. Fins ara sé que hi va haver una festa al Pla de l'Alba i que potser la Mònica hi va anar a muntar el Ferri 08.
1: Sí, fins aquí hem arribat nosaltres, també. Hem investigat l'usuari del compte i, a priori, sembla un noi normal.
0: N'ha anat a casa seva?
1: Sí, però en Ferran Duran no és a casa. I parlant amb la mare ens ha dit que l'estiu passat va treballar en un càmping i que encara hi va fer algunes hores extra.
0: Quin càmping?
1: Aquí és on es posa interessant. És el mateix càmping on treballava l'home que hem trobat mort per sobredosi. Es veu que és el germà del propietari.
0: No perdeu més temps, aneu al càmping. La Mònica ha de ser allà retinguda, tot quadra.
1: No podem treure conclusions precipitades. Potser en Ferran també ha estat segrestat juntament amb la Mònica.
2: Precipitades? Són idiotes o què els passa? Quant temps més perdran abans de rescatar la meva filla?
1: Iris, amb qui ets? Senyor Esteve, és vostè?
2: Inspectora, jo també he fet els deures. I sap què? He vist que en Ferran freqüentava fòrums d'incels. Sap què són? Grups que busquen venjança contra les dones. Encara pensa que no és greu el cas?
1: No hem dit mai que no fos greu. El que no tenim eren pistes.
2: Collons, què més necessita per començar a buscar la meva filla? Si no la troben viva, mataré a l'Iris i el seu fill.
1: Iris, on sou? Digue'ns on sou.
0: En un soterrani a 31 minuts i 37 segons de casa de la desapareguda, a prop d'un elefant de llum.
1: Iris, vinc ara mateix a buscar-vos.
0: Matar-nos no et tornarà la teva filla, ho saps, oi?
2: No, no me la tornaràs. Però estant viva, tampoc ho faràs. Has fracassat, assumeixo.
0: Però tenim la pista del càmping, segur que és allà.
2: No, no, Iris, no. S'ha acabat. Adéu, Iris.
0: No, no, no, no. Sisplau, no, no ho facis, no.

0: allà. Què fa que no arriba l'ajuda mèdica?
1: Iris, que em sents? Som aquí, aguanta.
2: I noto el pols, és molt suau.
0: Que s'afanyin, collons!
2: I vosaltres dos, inspeccioneu el pis de dalt.
3: El meu fill.
1: Iris?
3: El meu fill.
1: Xxt, calleu, que ens està intentant dir alguna cosa.
3: El meu fill. El meu fill.
1: Sí, sí, ho sabem. Tu no pateixis, Iris, el trobarem. Destrosseu-ho tot i no marxeu fins a trobar-lo.

0: Ara l'aixecaré, miris, agafis a mi.
1: No se m'enduguin a l'hospital. Primer han de trobar el meu fill. Sisplau.
2: M'encoro en això. Penso que si deixo d'existir, ell quedarà sol, enmig d'aquesta foscor que ens devora. No puc. No vull. El món em vol rendida, però no ho accepto. Sóc una mare que s'afanya a sobreviure, perquè l'amor encara pesa més que la por.
3: N'estàs segura, Iris?
1: Seguríssim.
3: D'acord, li deixo una emissora, la mantindré informada per aquí.
4: Agent Ruiz, quedis amb ella i els sanitaris. Protegeix-la com si fos un ministre. La resta, marxem cagant llets.
3: Aquí, Charlie Alpha. Necessito tots els dispositius disponibles al càmping La Clau Verda. Busquem una noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Repeteixo, noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Podria estar lligada en algun bungalow.
1: M'ajuden a encendre la ràdio.
0: I tant.
5: La perdem, necessitem una transfusió ja.

48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

on ets quan estic amb tu? Digue'm on sóc quan estic

지금도 네 영혼 속 관아 지금도

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Qui són les sis de Ravensbrück? La primera vegada que vaig sentir a parlar d'aquestes dones va ser a la presentació del llibre de la Míriam Roma, la historiadora del meu poble, d'Almenar. Com molta gent, sabia que molts catalans havien mort a Mauthausen, però no sabia que moltes catalanes havien estat deportades a Ravensbrück. En la memòria col·lectiva tenim la Neus Català, i no en totes les memòries. Escoltar aquelles biografies em va provocar la necessitat de fer d'altaveu. Al projecte s'hi han sumat l'Anna Canyi, la Míriam Roma, la Laia Manresa, l'Abel Purroi i tot d'altres persones que s'hi han anat involucrant. Som l'Anna Gasol i la Pili Garcia, i aquesta és la història de la Coloma Seró.
2: Nom:
0: Coloma Seró.
2: Dia d'entrada al camp de concentració:
0: camp de concentració de Ravensbrück, 3 de febrer de 1944.
2: Matrícula:
0: 27.037.

0: Capítol 1. Coloma Seró Costa, la primera regidora de Vilafranca.
1: Ravensbrück, literalment de l'alemany Pont de Corps, situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín, va ser construït l'any 39 amb mà d'obra esclava provinent del camp de concentració de Sachsenhausen. Ravensbrück va ser l'únic camp del sistema concentracionari nazi per a dones i infants.
2: Partint de l'estudi en perspectiva de gènere de la Míriam Roma, de Pagès Editors, us explicarem la trajectòria vital d'aquestes sis dones que comparteixen el haver estat deportades a Ravensbrück i el haver estat invisibilitzades durant moltes dècades. Nosaltres els farem aquest petit homenatge perquè, com diu la Neus Català, la memòria no és venjança, és justícia.
1: Som a l'Albagés, un poble de les Garrigues a la segona dècada del segle XX. La Coloma Seró neix en una família humil de pagesos, a Cal Cavaler Seró. En l'actualitat, a l'Albagés ja no queda ni la casa que van habitar. El Josep Rubió Sobrepere, garriguenc i historiador especialitzat en recuperar la història de les Garrigues, ens acompanya al llarg d'aquest episodi per donar veu a la Coloma.
3: Traçar o reconstruir encara avui la trajectòria vital de la Coloma Seró Costa continua sent tot un repte. Les dates de naixement fluctuen segons la font que es pugui consultar, o el 12 de juny de 1912 o el 12 de juny de 1914. La localització de la partida de naixement en el Registre Civil de la Població de l'Albagés va ser clau per tal de certificar les dades donades anteriorment.
2: La Coloma és una dona valenta i avançada als seus temps, perquè amb 20 anys deixa el poble per anar a viure i estudiar a Lleida.
3: De ben jove, la Coloma marxà cap a Lleida i es va presentar al llistat de mestres que havien de fer el curset de selecció per a l'ingrés a Magisteri. Era l'any 1933. Paral·lelament a la seva tasca d'estudiant i posteriorment docent, la Coloma s'involucrà també en l'esfera política a la ciutat de Lleida. D'aquesta manera s'afilià al PSUC i es dedicà a fer xerrades i actes de propaganda, organitzats conjuntament amb la UGT, per diferents pobles de les Garrigues, però també del Segrià.
1: Som a l'any 36 i està a punt d'esclatar la guerra, i la Coloma comença a exercir de mestra a l'escola de Montpol, al Solsonès. Allí s'hi està un parell d'anys, fins que les tropes franquistes van guanyant territori i ocupen Lleida. És llavors que es trasllada a Vilafranca del Penedès, on hi deixa petjada. Salvador Campamà és vilafranquí i historiador.
4: La Coloma Seró va arribar a Vilafranca fugint de l'ocupació franquista de Lleida. Ella va arribar, de fet, amb una plaça de mestre, amb una de les escoles públiques de Vilafranca que s'havien creat durant la República, i va prendre possessió d'aquesta plaça de mestre el maig del 38. Concretament, la Coloma va aconseguir la plaça amb una antiga escola religiosa que havia estat incautada per la República mesos abans d'esclatar la guerra. Es tractava del grup escolar Francesc Macià.
2: Recordeu que la Coloma, quan va anar a estudiar a Lleida, entra en política i milita al PSUC. Aquesta militància, el constant degoteig de regidors que són cridats a files i les tensions al consistori faciliten que la Coloma entri a formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca i esdevingui la primera regidora de la història de la ciutat.
4: A l'últim estiu de la guerra hi havia greus tensions en el govern municipal de Vilafranca entre, d'una banda, Esquerra Republicana, que era el partit que ostentava l'alcaldia, l'alcalde era Fèlix Balaguer, i el partit de la Coloma, o el SUC, unes tensions que van provocar un trencament de l'equip de govern i una crisi que va presenciar la Coloma. Aquests fets, indirectament, van permetre que la Coloma fes un pas més en el consistori i l'agost accedís a la regidoria de Cultura.
1: La Coloma sovint envia cartes a l'Albagés, a casa dels seus pares. Ho fa des de Vilafranca i més tard des de França. Els pares de la Coloma són analfabets i és el mestre republicà del poble qui els llegeix les cartes, el pare del Josep Maria Alventosa Quadrat. Això és el que recorda el Josep Maria.
5: Resulta que d'amagat pujaven a casa i portaven les cartes de la Coloma Seró perquè el meu pare els llegís. Estaven fetes en castellà, eh? Se sentaven allí, els llegia i llavors li contestaven a la Coloma. I ho feia el meu pare. Aquesta bona gent, per què els ells i les cases? Perquè aquesta gent, amb la guerra i tot això, la filla va marxar. Pel que es veu, doncs era molt llesta i va marxar cap a Lleida i va estudiar la Normal i es va fer mestre. Ells van arribar molt a la misèria, la casa la tenien la part de dalt esfonsada i gairebé vivien baix a l'entrada i vivien de manera molt precària. Al ser la Coloma a fora i no sabien d'anar-les, llavors què van fer? Va haver una família del poble que els van cuidar fins que es van morir a canvi de les terres i la casa.
2: Els pares de la Coloma moren a l'Albagés, a la misèria, a la mateixa casa on van veure néixer la seva filla. Sabem pel testimoni del pare del Josep Maria Alventosa que la Coloma és una dona molt alta, rossa i atractiva. És una llàstima que aquesta sigui l'única imatge que ens puguem fer perquè no queda cap testimoni gràfic d'ella.
1: Ens quedem momentàniament al municipi de l'Albagés, perquè la sort que va tenir la Coloma de mantenir correspondència amb els seus pares no la van tenir molts altres veïns del municipi. L'any 2019, quan el Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, buscava fotos antigues a l'arxiu històric, hi va trobar una carpeta on estaven classificades unes cartes escrites entre el 39 i el 41, que mai no van arribar als seus destinataris.
6: I li vaig comentar de poder anar a l'arxiu a donar un cop d'ull per si podíem trobar fotos antigues del poble, perquè m'interessava aquest tema de poder trobar material antic. La sorpresa és que el primer que havia trobat és aquesta carpeta, molt ben classificada, un total de 39 carpetes de 42 persones que se'ls havia incautat correspondència que corresponia des de l'any 39 al 41.
2: L'Albagés és un dels pobles amb el nombre d'executats més alt per càpita de la postguerra franquista a les Garrigues i té una de les ràtios més elevades de tot Catalunya. S'hi van executar 11 persones durant aquell període de la postguerra. En aquella carpeta, a l'antic arxiu de l'Ajuntament, classificades i oblidades, s'hi van trobar la correspondència de 8 d'aquestes 11 persones executades. Són les cartes de comiat a la família o demanant clemència a les autoritats que van enviar els empresonats i represaliats des de la presó de Lleida. Les últimes cartes que van escriure els executats i que el consistori franquista havia retingut.
6: Tenint en compte que se'n van executar 11 persones durant aquell període, ens trobem que hi ha correspondència de 8 de les 11 d'aquelles persones en aquestes cartes. I moltes va ser les últimes lletres que van escriure.
1: Els afectats per la repressió van ser principalment homes d'entre els 20 i 40 anys, casats amb l'ofici de pagès, de tradició política catalanista i republicana, anarquista o comunista. Els índexs repressius més elevats es troben a les comarques agràries i més concretament als pobles d'amb menys de 5.000 habitants. Les condemnes s'aplicaven de manera arbitrària, tal i com va passar a l'Albagés.
6: Hi ha gent que a lo millor va ser executada i no hi ha cap informe, no tenim constància de que hi hagués res. I d'altres, llegies l'informe, hi havia unes acusacions tan fortes com els que la gent que van executar, la mateixa, però van quedar en llibertat i van fer vida normal al poble. Vull dir que les acusacions polítiques eren una cosa i a l'hora de les execucions van comptar molt rencilles entre veïns, enveges i ajustament de comptes. Prèviament s'havien fet un consell de guerra a 7 veïns del poble, de caire de dretes, pròxims a més a la Iglesia, bueno, però se'ls va condonar la pena. Llavors, quan va ser la postguerra, va ser al revés, però llavors no hi va haver clemència.
2: Les cartes van ser retornades als familiars 80 anys després d'haver estat escrites. Va ser difícil retornar-les perquè la majoria dels remitents havien mort i els descendents ja no vivien a l'Albagés. De fet, avui, a l'Albagés, només hi queden 300 persones d'aquells 1.000 habitants als anys 30.
1: Ni la Coloma, que ja no tornarà mai més a l'Albagés. Com a mestra i regidora de Cultura Vilafranca, té un objectiu clar: intentar que tot i el context bèl·lic es respiri la màxima normalitat dins de les escoles. Salvador Campamà, historiador vilafranquí, ens explica algunes de les decisions que va prendre la Coloma com a membre del govern a Vilafranca.
4: La Coloma Saró es va marcar un objectiu molt clar, que era mantenir les classes amb màxima normalitat, cosa que era molt difícil en aquell tram final de la guerra. feia mesos i mesos que s'arrossegava una greu carestia de tot, alimentària, energètica. Aquesta carestia arribava a les famílies que tenien infants escolaritzats. Aquesta carestia arribava a les escoles. Però, a més, Vilafranca patia un constant risc de bombardeig aeri de l'aviació feixista, perquè Vilafranca estava molt a prop del que s'anomena el Vesper de la Gloriosa. El Vesper de la Gloriosa eren un seguit de camps aeris republicans ubicats al voltant de Vilafranca. De fet, un dels principals refugis antiaeris de la ciutat estava construït a prop de dos centres educatius que hi havia a Vilafranca. Estava construït a la Rambla, on en una banda hi havia el nou Institut d'Educació Secundària, que ocupava els locals que fins a la República havien allotjat un col·legi de primària de monges, i d'altra banda, al capdamunt de la Rambla, hi havia les escoles graduades que havia creat la República en substitució d'una antiga caserna militar. Per tant, la Coloma Seró ho té molt difícil per mantenir aquella normalitat que ella tant desitjava.
2: La Coloma fa mans i mànigues per mantenir una mínima normalitat a les aules, malgrat que la por i la misèria s'estenen a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció amb què ho fa la guerra.
4: Un entrebanc dur, com a regidora de Cultura, li va arribar al setembre de l'any 38, quan, en plena batalla de l'Ebre, l'institut, aquell institut que es trobava a la Rambla, va convertir-se en un hospital militar, en un hospital de sang, per acollir els soldats ferits a la batalla de l'Ebre. La Coloma va haver d'organitzar el trasllat de l'institut cap a unes noves instal·lacions menys adequades a les que ocupava fins a aquell moment. Amb tot, la Coloma Seró, regidora de Cultura, va actuar amb normalitat pel que fa a assignar places d'escolarització pel curs 38-39. Ella va assignar a quina de les diferents escoles de la ciutat havia d'anar cada infant. Va organitzar colònies escolars amb la intenció de dur-les a terme aquella mateixa tardor-hivern, per tant, a les acaballes de la guerra, però va topar amb un altre escull. Un ordre de la Generalitat de Catalunya del 7 de novembre del 38, establint que es tanquessin les escoles de Vilafranca degut a una epidèmia de diftèria.
1: L'anhel de la Coloma és aconseguir que els infants notin el menys possible els estralls de la guerra, tot i tenir el Vesper de la Gloriosa, els camps aeris republicans al costat i les tropes franquistes apropant-se. Organitza les colònies per mantenir allunyada la canalla dels bombardejos. Com a republicana, aspira a fer laica a la societat i, per tant, també l'escola, plena de sotanes. L'última activitat que organitza és la Setmana de l'Infant, l'equivalent laic dels Reis.
4: Durant la República, la Diada de Reis s'havia substituït per una Setmana de l'Infant, amb ànim de que aquella celebració tingués un contingut absolutament laic, alliberat del contingut religiós que té la Diada de Reis. Doncs a la Coloma Seró, amb vigílies de l'ocupació feixista de Vilafranca, va preparar amb un gran detallisme la que seria l'última setmana de l'infant de la República i de la història de Vilafranca, de fet. Una setmana de l'infant que ocupava tota la primera setmana de l'any 1939. Hem de pensar que les tropes feixistes van entrar a Vilafranca el 21 de gener de 1939. Doncs, per exemple, el 7 de gener, és a dir, 15 dies abans de l'entrada de l'exèrcit de Franco a Vilafranca, a la Coloma, dins el marc de la Setmana de l'Infant, havia organitzat una sessió de cinema infantil, el programa de la qual prometia obsequiar amb un berenar a tots aquells infants que anessin a veure la pel·lícula. Clar, és molt important aquest detall. Un berenar en temps de carestia, en temps de misèria, en temps en què els aliments més bàsics eren racionats, és un gran reclam per atreure els infants al cinema.
7: Dejar las armas. El caudillo perdona y redime. seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría del hogar y paz en el alma.
2: Pocs dies després de celebrar la Setmana de l'Infant, la Coloma Seró, mestra comunista, ha de fugir. El 21 de gener, les tropes franquistes entren a Vilafranca.
4: A partir de la Setmana de l'Infant, es perd el rastre de Coloma Seró de Vilafranca. De fet, es perd el rastre de moltes persones a Vilafranca, perquè la ciutat estava a punt de caure en mans de les tropes feixistes i la Coloma va ser una de les desenes de vilafranquins i vilafranquines que van decidir emprendre el camí de l'exili, d'un exili que per ella seria definitiu.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: la nit, el teu cos perfum de mi.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
4: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
3: Qui omplirà la galeria de mil moments.
4: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
3: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
4: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
3: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag el Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
5: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
6: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: És dimarts 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijuan.
3: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
0: Atenció, però, perquè els núvols podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
0: Per avui hi ha activats diversos avisos per pluges intenses. Estigueu preparats al Pirineu, Prepirineu, també a l'est, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia ja registràvem 35 graus i a aquestes hores fins primeres hores de la tarda els valors a les màximes s'enfilaran sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu i arribarem a les comarques de la Catalunya Central on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
0: Més coses, 132 morts ja pel terratrèmol a Colòmbia.
3: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Barcelona continua apostant per la videovigilància.
3: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de final d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
5: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
0: Encara a Barcelona sense servei, el tram entre Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils.
3: Les obres s'allargaran fins al 23 i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
0: I Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
3: La temporada arrenca a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
0: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala.
3: Que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
0: Esports, Jordi Cervantes. Araujo marxa cedit al Liverpool.
6: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar durant el dia d'avui l'arribada de Rodri.
0: Al control de so, avui la nostra companya Maite López, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i també Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent. Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
7: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
7: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
7: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
0: Esperant encara de dispositius, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
3: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
0: Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
9: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental Cristina Morón ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
10: A Camps d'Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i podin accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
9: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
0: El compte enrere oficial de l'Eclipsi, us ho dèiem en titular, s'activarà avui mateix a Tarragona.
3: Serà un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la Ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu de l'eclipsi.
0: Doncs anem a la zona 0 d'aquest eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas de Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio Joan Baricat.
11: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
12: Potser tot sola.
13: Jo en l'home, segurament. O potser els tres, ho veurem.
14: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
15: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
16: En la meva dona, en la meva filla i en un fill. I a la família, sopa a casa. Iau.
14: Pues bueno, si puc, lo veuré a la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
17: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria, Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, quan anem a la furgó no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, i entrant a Eslovènia.
15: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para veure-ho.
18: En família, en amics o en solitari.
12: al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
0: I la Fundació Preterres acull de nou aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. Aquest any, un moment destacat de l'estada és la preparació per observar l'esperat eclipsi. Ràdio, al Vendrell, Sílvia Martínez.
18: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
19: Hem fet com una petita inclusió dins el nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà.
18: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
20: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè com que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs que ho recordem sempre.
21: Segurament anirem a un lloc, igual anem al castell.
22: D'una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop, per veure també l'eclipsi amb la seva família.
23: Nunca he visto un eclipse y me extrañaré.
18: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.
0: 4 minuts i un quart de 3 i l'Associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riumar, Canal T, Martí Carot.
24: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
25: Perquè també puguem gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
24: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
26: Un aparell, que tu te poses aquí uns auriculars, i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
24: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
0: I és que la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM a Ona Fàbrega.
27: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
28: Hi ha tota la part de parcialitat que es mira tapant el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
27: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
0: I us ho hem anat dient aquests últims dies i ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
29: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
30: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
29: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
0: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El servei meteorològic preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment al sud.
1: Durant la tarda circularan bandes de núvols als procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat serà bona.
2: Notícies en xarxa.
0: En punt 1:15, eclipsi a banda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 132 morts, segons el darrer balanç oficial.
1: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
1: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
0: I us ho dèiem en títols, l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
1: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant.
0: La capital catalana hi ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
4: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
3: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
4: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
3: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
0: I encara a Barcelona, el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
1: Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bonanova, les Tres Torres i Sarrià.
0: I a Tarragona el port podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. A Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
6: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues cada tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, en el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
5: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
0: 11 minuts i 2:15, i Olesa de Montserrat supera el 60% de recollida selectiva amb els primers resultats del nou model de gestió dels residus. Olesa Ràdio, Adrià Carreras.
7: Tal i com apunten les dades, la recollida selectiva ha passat del 36% registrat abans de la implantació del nou sistema al 57,7% durant el mes de maig i al 60,1% al juny. Paral·lelament, la quantitat de residus disposats a la fracció de resta s'ha reduït un 14,5%, mentre que la recollida d'orgànica ha augmentat un 9,5%. Per tant, La disminució del 14,5% d'aquesta fracció pot traduir-se en un estalvi important per a les finances municipals. L'Ajuntament calcula que si aquesta tendència es consolida, la reducció dels costos de tractament podria situar-se al voltant dels 200.000 euros anuals, comptant que l'any passat la gestió de la fracció de resta va suposar una despesa aproximada de 800.000 euros. El desplegament del nou model encara no ha finalitzat completament. Per aquest motiu, les dades actuals s'han d'interpretar com una primera fotografia de l'evolució del servei.
0: I moment ara per la cultura. I per començar, 10 minuts i dos quarts de 3, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany, recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada de veneres si s'amplien els dies de barraques. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
8: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Maravella i la Salvatana, una cantada de veneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
9: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Maravella.
8: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
0: I Sant Vicenç dels Horts premiarà novament els millors versos en llengua catalana. Serà motiu de l'11a edició del Premi de Poesia Narcís Lunes i Bolòs. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
10: La convocatòria del Premi Narcís Lunes i Bolòs s'ha obert a l'agost i les obres es poden presentar fins al 29 d'octubre, ja sigui en la categoria de poemari o de poema individual. En la primera dècada de trajectòria, el guardó ha reconegut poetes d'arreu de Catalunya, com Jordi Cervera Nogués, Israel Clara López o Sonia Moya Villanueva. El certamen adult completa una llarga trajectòria de promoció de les lletres catalanes entre infants i joves, amb 40 edicions del premi adreçades a aquest públic.
0: I arribarem als esports amb música.

0: Dues propostes ben diferents. Per començar, els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
1: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al Festival Jardins de Terramar. ¿Cómo quieres que te quieras si no
0: te tengo aquí? ¿Cómo quieres que... I a la Costa Brava, Rosario actuarà avui a Cap Roig.
1: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.
0: Doncs amb la veu de Rosario, 7 minuts i 2 quarts de 3, arribem als esports. Esports que ens porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araújo marxa cedit al Liverpool.
2: Bon dia, Jordi. I ho farà fins a final de temporada, fins a l'estiu del 2027, un nou moviment estival del conjunt blaugrana. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
3: Porque un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos y bueno, un mensaje a la afición, agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
2: Amb aquesta carpeta tanca, l'entitat culé espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri, mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina del blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que ja en suma 8.000 socis. Pel que fa als equips catalans a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chingiere, procedent del Llevant. La migcentre defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
4: When I got the information that I'll be...
5: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
4: And this season is going to be better. And before coming, I've...
5: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil.

0: N'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
1: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i, si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
2: Des de que jo sóc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no somiar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
0: I notícia d'aquest matí, Jordi, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Marta Mitjans s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres fent el rècord de Catalunya. L'atleta aranyenca s'estrena a l'europeu d'atletisme de Birmingham obtenint la seva millor marca personal.
3: Bones notícies, doncs, des dels europeus. Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per a espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Molt bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
6: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona, també a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
8: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
6: És dimarts, 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan. Seran

0: un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
1: Molt pendents estem dels núvols, que podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
1: Per avui, activats diversos avisos per pluges intenses al Pirineu, al Prepirineu, també a l'est de Catalunya, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
2: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a l'Ebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus. I aquestes hores, fins primeres hores de la tarda, els valors a les màximes s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
1: Més coses, ja són 169 els morts pel terratrèmol a Colòmbia.
0: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: I Barcelona continua apostant per la videovigilància.
0: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de finals d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als Búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
3: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
1: Encara Barcelona sense servei des d'avui al tram entre Gràcia i Sarrià dels Ferrocarrils.
0: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'aquest mateix mes i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
1: La Barcelona a Tarragona que podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
0: La temporada va arrencar a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
1: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
0: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
1: Esports, Jordi Cervantes, Araujo marxa cedit al Liverpool.
4: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar en les pròximes hores l'arribada de Rodri.
1: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
6: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
7: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
6: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent. L'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
7: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
6: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
6: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2.
1: Doncs encara parlant de seguretat i també de mobilitat, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
0: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
1: I Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
9: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangranès com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental, Cristina Morón, ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
10: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i podin accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
9: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
1: I el compte enrere oficial de l'Eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona.
0: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 5:45 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu d'aquest eclipsi.
1: Doncs anem a la zona 0, podríem dir, de l'eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas del Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio, Joan Bericat.
11: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
12: Potser tot sola.
13: Jo en el meu home, segurament. O potser els tres, veurem.
14: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics i la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
13: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
15: És la meva dona, la meva filla i amb un fill. I la família, sopa a casa. Iau.
14: Pues bueno, si puc lo veure a la finca meua, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
16: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgó no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria i entrant a Eslovènia.
13: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para veure-ho.
17: En família, en amics o en solitari. Al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
1: Poc de 5 minuts i arribem a 3:45 de la tarda i l'associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riumar, Canal T, Martí Carot.
18: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
19: Perquè també puguem gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
18: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
12: Un aparell, que tu te poses aquí uns auriculars, i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
18: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
1: I la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM Ona Fàbrega.
20: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
21: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
20: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
1: Doncs aquest dimecres, dia 12 d'agost, arribarà un moment molt esperat pels astrònoms que han estudiat durant anys quin serà el millor lloc per veure l'eclipsi solar, segons el que els és més convenient pels seus interessos i desplaçar-se en previsió. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
9: Mercia de Campos, un poble de menys de 50 habitants a prop de Palència, és el punt de trobada europeu d'astrònoms amb telescopis i també un campament científic internacional per a aquest eclipsi. Qui s'hi ha desplaçat ha sigut Jordi López Sinos, astrònom i autor de manual d'observació d'eclipsis de sol. El mataroní fotografiarà l'eclipsi, una tasca complexa juntament amb aficionats arreu del món, en un camp científic en què també s'aprofitarà l'esdeveniment del 12 d'agost per fer-hi experiments en un emplaçament espectacular, segons ha explicat a Mataró Ràdio.
22: Tenim un cel que des de dins del poble es veu la Via Làctia. És espectacular. Som uns 200 participants, 60-70 telescopis que hi van, són molts que són astrofotògrafs. I fan, jo també faré, amb fotografies de cel profundes.
9: Després de l'eclipsi, López Sinos posarà ja la vista al següent fenomen astronòmic amb aquestes característiques, i és que el 2 d'agost del 2027 es desplaçarà fins a Andalusia per seguir el segon dels tres eclipsis que hi ha a la península Ibèrica en els propers dos anys.
1: Dos minuts i en punt, 3:45 de la tarda, us ho hem anat dient aquests últims dies, ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
23: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
24: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula, i també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
23: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
1: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment justament al sud.
0: Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a la resta del país la visibilitat serà bona.
5: Notícies en xarxa.
1: Doncs eclipsi a banda, en punt 3:45 de la tarda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial.
0: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicent Sens i Vives, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
0: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local, i l'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
1: I us ho destacam en titulars. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
0: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se n'estan posant.
1: A la capital catalana n'hi ha ara mateix 186 de càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
3: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
2: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
3: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan hi ha el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
2: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
1: Doncs encara a la ciutat de Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
0: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, la Bonanova, les Tres Torres i Sarrià.
1: I el port de Tarragona podria acollir i creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
7: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diuen, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
4: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
1: 11 minuts i arribem a les 3 i el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que les obres comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig.
0: L'actuació s'emmarca en el desplegament del conveni Maresme per a transformar la mobilitat al corredor de la N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat local.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dilluns a la nit al carrer del riu Túria del Prat del Llobregat. S'han localitzat 32 beines i 5 cartutxos a la via pública.
0: Segons han explicat fons policials, no hi ha constància de cap persona ferida ni s'ha fet cap detenció. La policia investiga si els fets estan relacionats amb un incident registrat hores abans a la plaça de l'Amistat, on un testimoni també havia alertat d'haver vist una arma de foc.
1: I moment ara per la cultura. per començar per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada d'havaneres, i s'amplien els dies de les barraques. Ràdio l'Escala, Maria Pagès.
6: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Meravella i la Salvatana, una cantada d'havaneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
8: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Meravella.
6: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo. I enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
1: I ens hi trobem ara Tiana, que acull fins diumenge el 82è Congrés Internacional de Joves Esperantistes, una trobada que reuneix prop de 300 participants que parlen Esperanto. Mataró, Ràdio, Judit Vallès.
10: Esperantistes d'arreu del món s'han reunit a Catalunya aquesta setmana en una trobada que se celebra cada any en un punt diferent del món. Enguany la secció catalana ha sigut l'anfitriona escollint Tiana com a bressol de l'esperantisme durant uns dies, un entorn tranquil i aïllat, alhora proper als principals punts d'interès de l'àrea metropolitana. L'Adam Silke ha vingut des de Polònia, va aprendre esperanto fa 7 anys, el que també li ha donat peu a aprendre el català.
11: Catalunya sempre ha sigut un espai molt ple d'esperantistes, és la meva quarta quedada esperantista a Catalunya i crec que l'ú especial que té aquest espai és que hi ha molta gent que encara ve el moviment esperantista com un moviment polític i les lluites d'aquest moviment estan una mica barrejades amb les lluites lingüístiques que té la gent de Catalunya, d'aquí mateix.
10: Durant aquests dies, tant l'Adam com la resta de participants assistiran a conferències i faran excursions per descobrir el patrimoni català. Aquest any amb Gaudí com a protagonista, coincidint amb el centenari de la seva mort i també amb l'observació de l'eclipsi total de sol, un dels punts forts de la programació.
1: I arribarem als esports amb dues propostes musicals. Els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
0: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts del Festival Jardins de Terramar.
1: I a la Costa Brava, en Rosario serà la protagonista a Cap Roig.
0: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.
1: Doncs amb la veu de Rosario arribem als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araujo marxa cedit al Liverpool.
15: Bon dia, Jordi. I ho farà per una temporada. Per tant, tornarà a l'estiu del 2027. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
25: Porque un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos. Y bueno, el mensaje a la afición es... agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
15: Amb aquesta carpeta tancada, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar El debut en Lliga aquest pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que suma 8.000 socis. Pel que fa als fitxatges pels equips catalans de la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chinyere, procedent del Llevant. La migcentra defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
12: When I got the information that I'll...
13: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
12: And this season is going to be better. And before coming, I've...
13: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
12: To achieve my goals.
15: En handbol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
14: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i, si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
16: Des de que jo soc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
15: I els europeus de natació de París, Nil Cadavall, Irene Círcoles, Ivan Martínez i Laura Cabanas disputaran la final del 4%.
1: Gràcies, Jordi, per l'últim dels esports. 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, el dia de l'eclipsi. Bona tarda.
17: La xarxa de comunicació local.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
3: Rompe, lo rompe, ho trenca.
4: No, no, què va?

0: FM. Ahora,
1: dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Hey!

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar, una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, explica alguns dels símptomes que podrem percebre.
2: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
1: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant de qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui avaluar l'abast de la lesió. I seguint aquestes mateixes recomanacions, les ulleres homologades per veure l'eclipsi solar s'han esgotat a moltes òptiques. La demanda s'ha disparat els últims dies i alguns establiments han venut centenars d'ulleres, mentre continuen rebent trucades i clients que han buscat a última hora. Algunes òptiques fan llistes d'espera, però no poden garantir que arribin abans de l'eclipsi. Els professionals reconeixen que l'interès ha superat totes les previsions i destaquen que l'expectació ha crescut a mesura que s'acostava la data. Una cinquantena de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana s'han concentrat avui davant la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera per protestar contra el que consideren un cas de catalanofòbia, discriminació lingüística i abús policial patit pel diputat de Junts, Isaac Pedrós. Els fets van tenir lloc quan Pedrós, que és invident, va anar a renovar el DNI de la seva filla i, segons el seu relat, se li va negar l'exempció de la taxa com a família nombrosa i no se li va garantir l'atenció en català ni un traductor. Pedrós ja ha denunciat la situació a la Fiscalia de Girona. L'ANC i diversos representants de Junts, ERC i la CUP han reclamat responsabilitats dels governs espanyol i català. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol ha anunciat l'obertura d'un procediment intern per aclarir què va passar i ha assegurat que les comissaries de Catalunya ja es garanteix l'atenció en català. També ha indicat que entre gener i juliol les van fer prop d'un milió de tràmits de DNI i passaport i que només es van registrar 5 queixes lingüístiques. I un breu apunt per acabar, la Diputació de Tarragona inverteix 2,5 milions d'euros per subvencionar i impulsar projectes, activitats i jornades d'entitats al territori. A través dels ajuts pel foment d'activitats culturals, l'ES supramunicipal contribuirà en un total de 563 propostes al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què? Després tot això acabarà siguent...

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

0: feel.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

piedra.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però

i veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor consumible.

0: Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, riures de la vida que morir.

perseguint la nit, busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: amor.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat.
1: Que s'ha borrat
3: què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Quants vídeos?
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no l'has tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

0: feel.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic

M'he deixat mig rinyó en aquest pa d'esperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

els adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Fa masses dies que no sé cap on anar. Fa masses dies que em dóna voltes al cap. Però tu pareixes al moment menys esperat. En una festa on no

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

Guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tot en flautes, tot en flaut. El seu bioritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: agarrar la relación.
1: ¿O no?
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com qui no espera resposta.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.
2: Via 2, ara totes les estacions...